0: Hem sentit el quartet de corda en la major opus 41 número 3 de Robert Schumann interpretat pel quartet Melos.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Us convidem a sentir els quatre últims Lieder de Richard Strauss

Acabem de sentir els quatre últims lieder de Richard Strauss en la versió de la soprano Elisabeth Schwarzkopf i la Filharmonia Orchestra dirigida per Otto Ackermann.

La sinfonia número 4 en la major d'Arthur Honegger es coneix amb el sobrenom de Delicie Basiliensis, música escrita l'any 1946 i dedicada a l'Orquestra de Cambra de Basilea, d'aquí el seu títol, que us oferim ara en la versió de l'Orquestra de la Suïssa Francòfona dirigida per Fabio Luisi.

0: Aquesta era la quarta sinfonia, Delicie Basiliensis, sinfonia en la major catalogada amb el número 191 d'Arthur Honegger. L'orquestra de la Suïssa francòfona la interpretava en direcció de Fabio Luisi.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb el Rèquiem per soprano, mezzosoprano, cor i orquestra de Gheorghi Ligeti. Els intèrprets seran la soprano Liliana Poli, la mezzosoprano Barbara Eriksson, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigits per Michael Gillen.

0: Hem sentit el Rèquiem de Gheorghe Ligeti, interpretat per la soprano Liliana Poli, la mezzosoprano Bàrbara Eriksson, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigits per Michael Gillen.
1: Catalunya Música.

Continuem aquí a Catalunya Música amb una obra d'Edward Elgar, la Nursery Suite, una obra orquestral que sentirem interpretada per James Judd, que dirigeix aquesta versió amb l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda.

Hem sentit la Nursery Suite, aquesta suite orquestral d'Edward Elgar, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda que dirigia James Judd.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir el trio piano en fa menor, opus 65, d'Antonín Dvořák, interpretat pel trio Fontenay.

Música de cambra d'Antonín Dvořák era el trio piano en fa menor, opus 65, que sentíem en la versió del trio Fontenay.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit us oferim música d'un dels membres de la coneguda com a Escola de Notre Dame, aquesta escola de compositors del segle XIII. De Leonin és l'organum Viderum Omnes Finesterre, que sentim amb la Capella Amsterdam, dirigida per Red Byrd.

0: Era l'orgànum Viderum Omnes Fines Terre de Leonin, d'un dels membres de l'escola de Notre Dame, i el sentíem amb la versió de la Capella Amsterdam dirigida per Red Byrd.
1: Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us proposem aquí a Catalunya Música de sentir a continuació la suite orquestral número 3 en re major, catalogada amb el número 1068 de Johann Sebastian Bach. Aquesta és la versió que n'interpreta l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried van der Goltz.

0: Era la suite número 3, suite en re major catalogada amb el número 1068 de Johann Sebastian Bach, que sentíem en la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von der Goltz.
1: Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció d'avui amb el concert per violí orquestra número 3, opus 61 de Camille Saint-Saëns, que ens interpreten Xue Wei, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Salvatore Accardo.

Acabem de sentir el concert per violí i orquestra número 3, opus 61 de Camille Saint-Saëns, interpretat per Xue Wei, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Salvatore Accardo.

0: Acabem de sentir el Capriccio, cinquè moviment de la suite en sol major per a violí i llaüt de Nicola Mateis, tal com l'han interpretat Théotime Langlois d'Esfart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Maurice Ravel podrem sentir ara el cicle de poemes Xerezada, una obra de l'any 1903 sobre poemes de Tristan Klingsor, Àsia, la flauta encantada i l'indiferent. Sentim-ne la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.

Aquesta era la música de José de Nebra. Hem pogut sentir l'obertura, de fet és el que sentirem avui per començar el primer temps, l'obertura de la sarsuela Para obsequio a la Deidad. Hem pogut sentir aquesta obertura interpretada pel conjunt Les Talents Lyriques dirigits per Christophe Rousset. Crida l'atenció d'aquesta obertura que acabem de sentir, el seu estil italià. Recordeu que data de 1747. La sarsuela havia nascut 100 anys abans, però és cert que en els temps de Felip V, el primer rei Borbó d'Espanya, com bé sabeu, va arribar aquí també el castrat Farinelli, i amb ell va arribar una gran petjada de l'òpera italiana. I de mica en mica l'òpera italiana va tenyint la influència de tots els compositors locals, entre ells José de Nebra, que ens ha proposat una obertura que hauria pogut ser perfectament l'obertura d'una de les òperes italianes del moment. Així doncs, hem començat aquest recorregut singular avui, el primer temps, amb aquesta obertura, i seguirem amb una altra obertura, aquest cop de Vicent Martín i Soler. Efectivament, el compositor valencià que anys més tard, no gaires, triomfaria a la Viena de Mozart i Salieri. Va ser l'any 1775 quan Vicent Martín i Soler va veure estrenada aquesta sarsuela titulada La Madrileña o El Tutor Burlado. El llibret d'aquesta partitura era de Filippo Livigno. De fet, es va estrenar en italià i després es va traduir al castellà. Va ser el 1777 quan Pablo Esteve va traduir el text, que es va estrenar com a sarsuela a Itàlia, però s'havia estrenat com a òpera. Afegim que probablement a Venècia, si els hi deia sarsuela el 1775, no sabrien què punyetes era allò. Així doncs, la música de Martín i Soler, prèvia al seu gran èxit a Viena. Ell, recordeu que va estrenar el 1786, per la tardor, la seva òpera Una cosa rara, que li va permetre ser molt popular, que fins i tot va arribar a ser citada, com bé sabeu, al darrer acte de l'òpera Don Giovanni pel mateix Wolfgang Amadeus Mozart. Però vaja, quedem-nos amb aquesta comèdia d'embolics amb personatges populars on s'hi barregen recitatius, àries i parts parlades. Aquesta Madrileña o El Tutor Burlado de Vicent Martín i Soler, de la que, com ja us hem dit, també en sentirem l'obertura.

Novament, la petjada de la música italiana claríssima en aquesta pàgina que el compositor valencià del segle XVIII, Vicent Martín i Soler, estrenava a Venècia el 1775 i que després estrenaria a Espanya, concretament al Teatre de la Cruz de Madrid, el 1777, traduïda al castellà. Aquesta sarsuela titulada La Madrileña o El Tutor Burlado. La música de Vicent Martín i Soler que, novament, ens interpretaven el conjunt L'Etalon Lyric, dirigits per Christophe Rousset. La petjada de la música italiana després de l'arribada de Farinelli a Espanya ja veieu que va ser més que notòria. Però, vaja, la tercera sarsuela que us proposem, que es va estrenar aproximadament 10 anys després, és la Clementina del compositor Luigi Boccherini. Aquesta sarsuela s'estrenava en el Palau Puerta de la Vega de Madrid el 3 de gener de 1780. Està escrita sobre un text de Ramon de la Cruz on s'introdueixen elements folclòrics al costat de temes mitològics. Una mena de collage d'elements de la tradició de la sarsuela espanyola del segle XVII amb els nous elements que arribaven per la influència operística del moment. I en el cas de Boccherini cal justificar ben poc si tenim en compte que aquest senyor va néixer a la Toscana, a la preciosa vila de Lucca, que després actuaria a Viena, actuaria a París, per tant, un home que venia amb tot el seu bagatge internacional del moment. També d'aquesta òpera de la Clementina de Boccherini en sentirem la seva obertura.

0: La música de Luigi Boccherini, aquesta sarsuela titulada La Clementina, de la que n'acabem de sentir també l'obertura, novament interpretada per aquest magnífic conjunt barroc, l'Etano Líric, que dirigeix el clavecinista Christophe Rousset, per cert, que ja fa uns quants anys Christophe Rousset, en una entrevista a Catalunya Música, ens recordava que el seu avi era d'origen català. Bé, petites curiositats, doncs, que ens han permès avui començar el dia amb aquestes obertures de sarsuela del segle XVIII. Així doncs, ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Clar que quan ens parlen de sarsuela, tots plegats, inevitablement, com ja apuntàvem abans, sempre pensem en la que s'ha anomenat la sarsuela moderna, que ara ja simplement es diu sarsuela, perquè moltes vegades pressuposem l'oblit o el desconeixement de la sarsuela barroca o la sarsuela històrica. Aquesta sarsuela moderna va sorgir a l'entorn de 1850 a Madrid. Va ser aleshores quan estaven a punt d'enderrocar un teatre i així doncs un empresari va aconseguir convèncer alguns compositors, com ara Oudrit, Gaztambide o Barbieri, perquè escrivissin espectacles teatrals musicals per intentar salvar aquell teatre. I així va ser com es va recuperar la denominació de zarzuela, o espai del verdissar o de l'esbarzer, que venia del segle XVII. Així doncs, van començar a sorgir les primeres sarsueles modernes, sovint combinant l'expressió sarsuela amb la d'opereta castellana o opereta espanyola. La diferència en aquell moment entre la sarsuela i l'opereta venia sobretot de l'argument. Si era argument de prínceps i princeses, per entendre'ns, era una opereta. Si era un argument costumista, era una sarsuela. Després ja vindrà els temps del género chico, quan les sarsueles es van empetitir una mica, sembla que la inestabilitat econòmica hi estava al darrere, i així van anar sorgint compositors com Federico Chueca, amb qui començarem aquesta segona part del primer temps d'avui. Sentirem el preludi orquestral de la seva sarsuela titulada Cádiz, que va sorgir l'any 1886.

Així sonava el preludi de la sarsuela Cádiz, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Galícia, dirigida per Víctor Pablo Pérez. La música de Federico Chueca. Chueca, que va ser un dels compositors que sempre s'associa més amb l'anomenat género chico, és a dir, les sarsueles, no pas les primerenques de meitat del segle XIX, sinó més aviat cap a les dècades de 1870 endavant. Aquestes, concretament, aquesta era de 1886. Sarsueles en que la part musical és més petita, sarsueles de baixa de mida més petita, com es desprèn de la pròpia etiqueta. El mateix any, el 1886, això ja va ser a l'estiu, el 2 de juliol, en el Teatro Felipe de Madrid, s'estrenava una d'aquelles sarsueles que tots associem a la tradició madrilenya genuïna. Ens referim a La Gran Via. Era una mena de revista satírica que ironitzava sobre la modernització urbana de la ciutat de Madrid, com havien tirat carrers antics a terra i es havia creat precisament aquest carrer, la Gran Via. Així doncs, el compositor hi va retratant, diguem, personatges característics que es podien trobar aleshores per aquell carrer, combinant melodies enganxoses amb un estil així com molt teatral. La Gran Via s'ha convertit en tot un clàssic del qual en podrem sentir tot seguit la introducció orquestral.

La Gran Via, amb temes ben populars del compositor madrileny Federico Chueca, estrenada a l'estiu de 1886, de la que n'hem pogut sentir el preludi que, en definitiva, no deixava de ser un resum d'alguns dels temes més importants que després sentiríem a la sarsuela. La versió, ja amb solera, era de l'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigida per Ataulfo Argenta. I de la música de Federico Chueca, un dels grans representants del gènere chico, passem a la del compositor del País Valencià, Ruperto Chapiera de Villena, i va ser també una altra de les figures destacades d'aquest moment intermedi de la història de la sarsuela moderna. Concretament, el 16 de novembre de 1896, 10 anys després de la Gran Via, Chapí, volíem dir, estrenava El tambor de Granaderos.

Aquest preludi el podríem posar cada dia per començar-lo, per començar el dia amb bon to. Un preludi que desperta el més adormit. Era el preludi de la sarsuela El tambor de Granaderos, del valencià Ruperto Chapí, que ens interpretava l'Orquestra de Conciertos de Madrid, dirigit per un també compositor de sarsueles més modern, Pablo Sorozábal. Gravacions històriques d'aquelles que val la pena recuperar perquè són absolutament referencials de la interpretació del món de la sarsuela, en aquest cas. La música de Ruperto Chapí, El tambor de Granaderos. Ell també és l'autor d'una altra d'aquelles sarsueles de referència que s'estrenava l'any següent. Ens referim a la Revoltosa, una partitura que sovint s'interpreta de concert, una peça brillant i que reflecteix per enèsima vegada aquest caràcter popular costumista dels temps del gènere chico.

Enrique García Asensio, al capdavant de l'Orquestra de Cambra Anglesa, ens interpretava aquest intens preludi de la sarsuela La Revoltosa, un altre clàssic del catàleg del valencià Ruperto Chapí. S'estrenava al Teatre Apolo de Madrid el novembre de 1897. Pocs mesos abans, Jerónimo Jiménez, el compositor sevillà, estrenava en el Teatre de la Sarsuela, també de Madrid, la seva pàgina La Boda de Luis Alonso. Aquesta és famosa no per la seva obertura, sinó pel seu intermedi.

Aquí tenim aquesta descàrrega de passió de l'intermedi de la sarsuela La boda de Luis Alonso. Si bé els fragments musicals d'aquesta sarsuela han pogut transcendir, està claríssim que l'intermedi s'ha convertit en una pàgina antològica. I més amb interpretacions com aquesta, en què al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Espanyola, dirigida pel recordat Enrique García Asensio, s'hi afegia aquesta virtuosa de les castanyoles, que va ser Lucero Tena. Així doncs, avui sarsuelers per començar el dia, a veure qui es resisteix a continuar enganxat als llençols amb músiques com aquestes. Seguim ara amb Federico Chueca. De fet, ja l'hem tingut abans, un dels grans mestres del gènere chico, però estem fent una petita cronologia. Estem ordenant les sarsueles que anem sentint més o menys per ordre d'estrena. I així doncs, el gener de 1900, al Teatro Eslava de Madrid, s'estrenava aquesta sarsuela titulada L'alegria de la huerta, una història que tracta de l'amor entre dues persones víctimes d'un matrimoni de conveniència. Vet aquí, doncs, com l'arribada de les portes del segle XX també comença a plantejar històries que van de mica en mica prenent un lleu toc de modernitat. Vet aquí la música de Chueca i el preludi de la seva Alegria de la huerta.

Aquesta era la música de Federico Chueca. L'alegria de la huerta, i ja el títol ens porta cap a terres del País Valencià. La música d'aquest compositor, que és d'allà precisament, ens la interpretava l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida per Enrique García Asensio. El mateix any que s'estrenava l'alegria de la huerta de Chueca, Jerónimo Jiménez estrenava la seva Tempranica. Aquesta vegada, però, ens permetreu que fem una petita excepció. Avui hem començat, ja veieu, amb preludis i intermedis de sarsuela, tots ben airosos, però aquesta vegada la temptació ha estat molt gran. Hi ha una de les romances en aquesta sarsuela que el text és tan simpàtic que, vaja, si ens ho permeteu, aquesta vegada deixarem que soni una part cantada de la sarsuela, la Tempranica. La taràntula, un bicho muy malo.

La taràntula, un bicho muy malo, ens deia aquest fragment, aquest tas de la sarsuela, La tempranica, de Jerónimo Jiménez. Ainhoa Arteta era la soprano que al costat de l'orquestra de la Ràdio Televisió Espanyola, dirigida per Enrique García Asensio, ens interpretava aquest fragment, aquesta romança de Jerónimo Jiménez. Bé, hi arriba l'aportació del nostre Amadeu Vives, aquest compositor nascut a Collbató, que va estar col·laborant al costat de Lluís Millet en impulsar l'Orfeó Català, però que ben aviat va aprofitar el seu talent creatiu per traslladar-se a Madrid i allà poder triomfar i guanyar-se bé la vida amb les seves meravelloses sarsueles, entre les quals en tenim algunes d'absolutament antològiques i que representen l'inici de la darrera gran etapa de la sarsuela, la sarsuela del segle XX. Aquí tenim la sarsuela Bohemios, estrenada l'any 1904 i de la que ens sentim el seu intermedi.

La música d'Amadeu Vives aquí en el primer temps a Catalunya Música era l'intermedi de la seva sarsuela Bohemios, estrenada l'any 1904, una pàgina de referència del catàleg del compositor de Collbató i que ens interpretava l'Orquestra Simfònica de Tenerife dirigida per Antoni Ros Marbà. Amadeu Vives ens ha deixat algunes sarsueles realment de referència. Entre elles no ens hi pot faltar Maruixa, que s'estrenava 10 anys més tard, el 1914, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, assolint un grandíssim èxit i, de fet, va continuar mantenint-se així durant un temps. Nosaltres de Maruixa sentirem el preludi.

Música del compositor de Collbató. Maruixa era la sarsuela de la que n'hem pogut sentir el preludi a l'acte segon. La música d'Amadeu Vives que sentíem en aquest recorregut que avui estem fent per pàgines del món de la sarsuela, des del género chico, ja a partir de que hem començat a sentir la música d'Amadeu Vives, hem pogut començar ja a entrar de ple en el que és l'estètica de les darreres dècades de la sarsuela, ja en el segle XX. I completarem el nostre recorregut amb un fragment de La leyenda del beso. És de totes les sarsueles que hem sentit avui la més moderna, data de 1923, i de fet es va estrenar el gener de 1924 al Teatre Apolo de Madrid. Potser podríem destacar que la singularitat d'aquesta sarsuela és que és una coproducció entre dos compositors, el gallec Reveriano Soutulló i el valencià Joan Bert. D'aquesta sarsuela, indiscutiblement, n'hem de sentir un fragment d'aquells que, vaja, que molt probablement ressonarà a molts dels que ens esteu escoltant.

0: Aquest era un fragment que de ben segur ressona, en bona mesura gràcies a que ja fa algunes dècades el recordat conjunt Mocedades en va fer una versió cantada, recordareu, d'aquest preludi de la sarsuela La leyenda del beso, música de Reveriano Soutullo i Joan Ver, Soutullo gallec, Joan Ver valencià. No sabem qui dels dos va poder tenir més pes a l'hora d'escriure aquest preludi, però aquest caràcter d'estil valencià, de pas doble valencià, probablement ens fa pensar més en Joan Bert, però vaja, aquí tenim aquesta coproducció de dos autors que ens interpretava l'Orquestra Nacional d'Espanya dirigida per Ataulfo Argenta. Així, amb aquests compositors de la darrera etapa de la sarsuela, als quals hi podríem afegir d'altres com Moreno Torroba o Pablo Sorozábal, al costat d'Amadeu Vives, de Reveriano Soutullo, de Joan Bert, fins i tot les sarsueles catalanes de Martínez Valls. La música d'aquests compositors doncs ens ha permès avui encetar el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps avui tancarem recordant que el 16 de febrer del 1892 s'estrenava a l'Òpera Imperial de Viena, que és l'actual Staatsoper, l'òpera Werther de Jules Massenet. Sí, ho heu sentit bé, a l'Òpera Imperial o l'Òpera Estatal de Viena. I és que, vaja, Massenet, igual que tots els compositors francesos, tenien dificultats per poder estrenar a París, essencialment perquè els empresaris no es volien arriscar a estrenar òperes dels compositors entre cometes joves del moment. Però vaja, l'estrena el 1892 del Werther a Viena va ser tot un èxit, fins a l'extrem que a finals d'aquell mateix any ja s'estrenava la versió original en francès, perquè de fet Massenet l'havia escrit en francès i per estrenar-la a Viena es va haver de traduir a l'alemany. La versió original en francès es va estrenar a Ginebra el desembre d'aquell mateix any i la primera representació a París va ser a l'Òpera Còmic el gener de 1893. La cosa es va fer esperar una mica, però vaja, és una òpera que gràcies a la seva melodia, a la seva vena melòdica, ha quallat entre una de les pàgines més estimades de Jules Massenet. Tampoc hi és aliè la dificultat del paper del tenor, que recordem en veus de grandíssims tenors del segle XX, com Alfredo Kraus, àries que han fet que en alguna ocasió els experts diguin que aquesta òpera és el Tristany francès. Àries com, per exemple, Pourquoi me réveiller?

Recordat Alfredo Kraus interpretant una ària que per ell va ser un clàssic de la seva trajectòria, el Pourquoi me réveiller, el sentíem en aquest enregistrament ja veterà, Alfredo Kraus, amb el qual arribem avui al final del nostre primer temps. Tast d'aquesta òpera Berta,

0: que s'estrenava el 16 de febrer de 1892 a l'Òpera de Viena. Nosaltres, ja sabeu, hi tornarem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
2: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
3: 012, la millor resposta.
4: Va tot bé?
5: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
4: Això és violència masclista.
6: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
7: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
8: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
9: Catalunya Música.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Bon dia i bona hora. Són les 9 del matí, des d'ara i fins a les 10, a Catalunya Música, So de Cobla. Avui, amb la segona entrega de la conversa amb en Jaume Nonell. Si bé en el primer programa vam parlar del seu pas per entitats i per responsabilitats en diversos moments, ara avui volem parlar amb ell, també a banda de les seves propostes d'investigació històrica, també de les seves propostes escèniques, que n'ha fet unes quantes al llarg de la seva carrera i ha col·laborat amb diverses entitats per dur-les a terme. I sentirem també el resultat d'algunes de les seves indagacions. Per exemple, sabeu que si no fos per la seva recerca no hauríem tingut un disc com és el de les dues barítones de la Cobla de la Principal del Llobregat? Tot seguit ens ho explicarà. De moment ens quedarem amb aquesta herència dels Lamot. És de Pitu Chamorro amb la Principal del Llobregat en aquest enregistrament precisament de les dues barítones.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Hi ha una cosa que fa estona que a mi m'estava rondant i que no té res a veure amb el que teníem previst en el guió. I abans en l'Albert ho apuntava. Aquesta generositat, aquesta manera de teixir xarxa al teu voltant fa que fins i tot recupereu un instrument com la barítona, l'autèntica, l'original.
2: Sí, sí, sí. Això va ser un... una autèntica troballa casual, molt, molt casual. Allò que es diu un cop de sort, no? Però, clar, també és un cop de sort amb un rerefons important. O sigui, no el tens perquè sí.
1: Home, perquè
2: sort,
1: coneixes la gent, perquè saps...
2: Perquè coneixes la gent, no? I estàvem amb l'Albert fent el treball... Ell, jo l'ajudava, l'ajudava amb el que podia, no?
3: Amb la Núria Bonet.
2: Amb la Núria Bonet, i estaven fent la tesi de la Barcelona, i un dels músics de la Barcelona era en Renard, i buscant d'en Renard, bueno, tenia, jo ja havia fet uns treballs de la nova harmonia de la Bisbal, bueno, i ja està, no? I ja, quan ja estava la tesi feta...
3: Bueno, durant la tesi va sortir una foto de l'intèrpret tocant, sí, i te la va ensenyar, i com pot ser si s'ha dit sempre que no havia existit aquest instrument, sí. I surt, pam, el senyor tocant...
2: Bueno, i això es va quedar aquí, perquè no vam saber que aquell dia, en moment, i al cap d'un quant temps, com una setmana, mesos, tornes a buscar i tal, i localitzo un dels nets d'en Renard. I amb l'Albert...
3: Vam quedar
2: a plaça Espanya, amb un bar, perquè l'home ens va dir que tenia la tenora.
3: A les Arenes vam anar.
2: A les Arenes, sí.
3: A la plaça de Toros.
2: A la plaça de Toros.
4: Quina ironia.
3: Avui ja no plaça de Toros.
2: Sí, estàvem assentats allà perquè ens venia a ensenyar la tenora del seu avi. I ja només veure-la arribar amb l'estoig, sense ni treure-la, dic, ui, això no és pas una tenora.
5: O és un saxo raro.
2: I efectivament era un clarinet.
3: Era un clarinet.
2: I bueno, aquí es va morir aquí es va acabar el tema. I llavors jo estic fent una recerca, que no té res a veure amb això, sobre la Joana Masselleres, i estic a l'arxiu de Montblanc. I llavors allà estic allà parlant amb la bibliotecària, amb l'arxivera, i passa un dels treballadors, una de les arxivers, la directora de l'arxiu, a buscar un llibre en una estanteria. I agafa el llibre de l'estanteria i diu, ah, vostè, com un personatge que no sabia qui era jo, per allà, diu, sí, vostè, que... No, vinga, això, que músics i tal. Diu, no estic fins cap damunt de músics. Ah, perquè ara vaig a fer un treball d'un fons que ens ha entrat, d'un tal Maceres, i no sé pas qui és... I aquest llibre de la Núria Medrano em sembla que ho explica. I m'ensenya el llibre. Dic, doncs mira, el pròleg d'aquest llibre l'he fet jo. Diu, ah. I a partir d'aquí vam començar a xerrar, i el despedint se diu, és que l'avi del meu home era músic, de la Bisbal. Dic, doncs... I de quina Bisbal? Perquè estem en Montblanc, eh? De la Bisbal de Penedès, yeah. La Bisbal d'Empordà. Diu, no, d'allà a Girona. Diu, com se diu? Renard. Clap, plang! Se t'obren unes orelles...
3: Cobla Barcelona, Cobla Barcelona, alarma!
2: Alarma. I llavors, bueno, a partir d'aquí, parlem amb la Isabel Costa Renard, i un dia per telèfon, no? I em diu, ah, sí, aquest altre, no, la tenora, no, però tinc una altra cosa, un instrument molt raro aquí a casa.
3: Tenim penjat al menjador.
2: El tenim allà al menjador, sí. I clar, dius, dic, escolta, com és això de raro? Diu, bueno, és que no és ni una tenora, ni un clarinet, ni un saxo, i tal... I em pots passar una foto? Sí, un WhatsApp avui dia permet aquestes coses. I em passa una foto i dic, home, això és la veritat. Diu, ah, si ho dius tu, doncs deu ser això. I a partir d'aquí ens vam posar en contacte amb l'Albert, amb en Pau Riols, i ja està.
1: Expedició, no?
2: Sí.
4: I tant. I m'agrada molt la història del clarinet perquè... La feina d'investigador ja deu ser això, no? És a dir, trobar-te molts culs de sac, moltes coses, sí. Que no... Dius, per aquí no anem, fins que trobes, sí. Una cosa que dius...
2: Clar, per exemple, l'altre gran descobriment va ser la segona foto de Pep Ventura. O sigui, quan em diuen, per què no fas un treball i vas tirar pel·lo del cementiri? Perquè podia haver tirat per una altra cosa... Va, tornes a revisar tot els arxius, a veure què trobo d'en Pep, que no s'hagi de... I veig que la Biblioteca de Catalunya, en el fons Pedrell, diu foto de Pep Ventura. Diu,
1: serà la de sempre.
2: La foto de sempre del bigoti. I bueno, vaig un dia a la biblioteca, deixa'm el fons aquest, a veure la foto aquesta. Bueno, allò, bueno, perquè s'havia de fer, no? I quan m'ensenyen aquella foto, dic, mare de Déu, la pobra bibliotecària devia pensar que estava boig.
4: Sí. Quina alegria, no?
2: Dic, però vostè sap el que té aquí? No.
3: La foto.
2: La foto.
0: A Catalunya Música, so de cobla.
1: Escolta'm, anem amb música. Eduard Martí, has triat El somni d'Oriol. Et dèiem, sardanes que et quedin a prop, perquè et quedin a prop aquesta...
2: L'Oriol és el meu fill.
1: Ah, molt bé.
2: Aquesta és una sardana del 80. L'Oriol, el meu fill, neix el desembre del 79, i un dia es presenta l'Eduard amb una sardana. Perquè érem molt amics, íntims amics, amb l'Eduard. I llavors la porta en el concurs del Pau Casals al Vendrell. No surt premiada. I fa 4 arreglos i la presenta el Joaquim Serra i és finalista.
1: I va ser aquesta composició que, com deies, ara...

0: Aquest era el somni d'Oriol, d'Eduard Martí Teixidor, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya i la direcció de Jordi Figueró.
1: Cada matí de dissabte a Catalunya Música. Ets el so de Cobla.
2: I fins a les 10 del matí. És una llàstima perquè el temps passa molt ràpid. Podríem, no sé, fer una saga de,
0: molts més
2: de programes, Jaume Nonell. Punts de coses que hem dit que podríem parlar. Mitjans i sardana. Va.
3: Mitjans de comunicació, s'entén, eh?
2: Exacte, sí, sí, sí.
3: Bueno, cal sempre situar-ho a l'època i en el moment, no? Malauradament, avui dia, està reduït ja fa anys, a el que són les seccions específiques. Mm-hmm. Anys, molts anys enrere no era així. L'Albert ho sap perfectament, no? Repassa diaris de la publicitat dels anys 20-30 i apareixien les notícies de Cobla i de compositors com
2: al
3: terreny normal. No? Mm-hmm. Ara està reduït en aquí. Llavors, aquí hi ha passat sempre, però últimament molt, amb els mitjans que hi ha ara, que és la professionalitat. No? Llavors, la gent que parla de... Malauradament, és així, eh? Quan es posen a parlar de temes de cobles sardanes, el que no coneix el tema, que són moltíssims, i van, tiren de maroteques i tiren de coses així, fan uns disbarats enormes, no? Llavors, això fa molt de mal. Recordo, fa poc, arran d'una notícia que havien presentat el cupon de la 11 del Juli Garreta, hi ha el número de la 11, hi havia el Juli Garreta, i hi havia una notícia que, bueno, presentaven el cupon allà a Sant Feliu i tal, etcètera, no? I el periodista va enganxar un tall de... Va agafar quatre coses d'en Garreta que va trobar escampades per ahí i, bueno, resulta que en Garreta era un extraordinari instrumentista de violí i fiscorn. Diu, bueno, és que no en tens ni idea. És que ni idea. Perquè totes les biografies, l'Albert ho sap perfectament, d'en Garreta diuen que era un mediocre instrumentista i menys de fiscorn. O sigui, estava confonent el pare amb el fill, l'Esteve. Clar, d'aquestes n'hi ha un grapat, però un grapat, no? I llavors això fa mal.
2: El nínxol ens ha fet mal?
3: No, no és que ens hàgim tancat perquè sí, ens han tancat també. Va, cuidado, que a vegades... No, jo estic molt crític amb el sardanisme en general també, no? El sardanisme en general ha estat molt reaccionari. És un munt que s'ha anat tancant entre ell, no? I llavors, clar, a partir d'aquí, si tu ja tampoc impulses, tampoc... Jo he estat en moltes mogudes que en el seu moment eren molt innovadores, no? A la Sardanova, als punts lliures, tot això, no?

0: La pluja plora, un tema amb la formació que liderava Santi Arisa amb els Bonguins Alacatans, amb la Núria Feliu al capdavant. També va ser un punt d'inflexió, en aquest cas, alguna aportació en l'àmbit de la Cobla Fusió a la tasca de Jaume Nonell.
1: A Catalunya Música, so de Cobla. Una hora per canviar conceptes.
2: I havíem rebut bufetades, però del dret i del revés. Un cas, recordo un cas, no? Estava a Torroella, van ser els primers per allà dalt de fer les sardanes de set tirades amb les trobades infantils. Les trobades infantils tocaven sardanes de 10 tirades. Allò, perquè
3: ho vaig patir com a infant.
2: Com a infant,
3: I
2: era terrible. No?
3: Més clar, que terrible. Sí, reconec.
2: Un dia d'estiu et claven...
3: 6 de la tarda, camp de futbol, de terra.
2: Clar,
3: 15 minuts, cada sardana.
2: Sí. Clar, això... Vam ser dels primers que van dir, doncs de 7, no? Se'ns van tirar a sobre, el que no vulgui saber, no? No diré el poble, però un poble de la vora Torroella, el responsable, el monitor responsable, no portava la mainada a ballar a Torroella perquè les fèiem de ser tirades. Quan vam fer els Trencats i Seguits, un espectacle exitós en el seu moment, del que n'estic molt orgullós, a l'acabar l'espectacle, l'evolució coreogràfica i musical acaba amb uns punts lliures, no? Comencem amb el contrapàs, passem per tot i acabem amb uns punts lliures. Ens van dir de tot.
3: A més, el vau estrenar a la plaça de Torroella.
2: El vam estrenar a la plaça...
3: On es va estrenar la sardana llarga, no?
2: Sí.
4: Amb en Lluís Albert.
2: Ens van dir de tot. Sí, el mestre Lluís Albert, precisament. El que va rebre el ruixat va ser l'alcalde.
3: No sabia ni d'on li baixava, segurament.
4: Creus que hi ha un tema també de qualitat en la manera de, que s'ha anat escrivint? Ara parlàvem de nínxol, que ens hem anat posant. O sigui, hi ha gent que escriu bé encara, també, no? Però s'ha donat... T'ho demano, en perspectiva dels anys, si creus que també la sardana ha anat degenerant o no, la qualitat de la manera d'escriure, dels compositors,
2: això... S'ha donat... Quina? Musicalment?
4: Musicalment parlant. No? Bueno, ballant ara ho hem vist, que era una cosa, però jo et parlava més de...
2: Musicalment? No, home, hi ha hagut, com tota la vida, l'evolució normal i corrent. No, res d'estrany. El que, esclar, òbviament...
4: Quan veus aquelles sardanes de l'any, d'una època...
2: Sí, clar.
5: També les que han quedat per ara, no? Vull dir que les que ja no han passat a la història, ja no les sabem. Ara recordem les sardanes passades i són...
4: Les finalistes de potser fa 30 o 40 anys enrere i veus ara...
2: Bueno, aquest ja és una altra història. També hi ha un problema que és la difusió. No, la difusió i el que es programa i com es programa. Aquí hi ha un capítol dedicat...
3: Hi ha un capítol espectacular, que parleu d'un tal Josep,
2: sí,
3: que és el responsable, diguem-ne, de lligar la cobla a les audicions de sardanes. Ja des del Josep absent, que seria el de l'Ajuntament, fins al Josep més
2: Bueno, hi ha el Josep i el Lluís, el programador. Té, aquí està, es diuen Lluís i Josep, però és que el que no dic és el cognom.
3: No hi ha.
2: Però el cognom existeix, Aquell Lluís existeix, sí.
3: Escolta'm, abans d'apuntar... Anem a escoltar una altra peça, va. De nit al punt de Sant Agustí,
2: sí.
3: Francesc Assú, també et toca de prop.
2: Aquesta sí, molt de vora. Aquesta sardana és del 86. Llavors, jo estava... El Cassú, el francès, havia fet una només, l'any anterior, recordant-se, em sembla que es diu el títol, i jo estava a la

0: de... Bueno, estava col·laborant amb Sabell Sardanista i es convoca un concurs que es deia Mestre Ullà, per a compositors joves. I llavors jo, bueno, a l'època no n'hi havia gaires, eh? Llavors has d'agafar de coneixements i telèfon i punxar la gent perquè escrigui alguna sardana, no? Un d'ells va ser en Cassú i el, bueno, va escriure el de Nit al Pont de Sant Agustí. El que passa que la va presentar en el concurs i no va ser seleccionada.
1: No era prou balladora.
0: No sé el per què. Jo era el secretari, del jurat. I un dels membres del jurat que diu hi ha quelcom d'un gran músic, referint-se a aquesta sardana. No es va ser seleccionada i es va estrenar a la Plec de les Roquetes de següent, al mes de novembre, per la principal de la Bisbal, la segona que feia en Cassú. I ja, quan la vam sentir allà a les Roquetes, la meva dona, la Paquita, va quedar devorada. Va quedar enamorada de la música d'en Francesc. Uh-huh. En aquesta sardana ja va ser el seu autor primer.
2: L'escoltem interpretada per la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú. És De nit al pont de Sant Agustí. Uh-huh.

0: De nit al punt de Sant Agustí de Francesc Assú amb la principal de la Isla, l'acabem d'escoltar al So de Cobla Catalunya Música.
1: Menys prejudicis, més cobla, més so de cobla.
0: Hem tocat molts temes, hem parlat de moltes coses, hem apuntat també la teva faceta com a, no sé si dir responsable, impulsor, creatiu, perquè la, dius músic, no en soc, però has provocat espectacles d'alguna manera, aquest Trencats i Seguits, que ha rodat moltíssim. Era una molt bona presentació de l'evolució de la sardana dansa i música, però també música amb la Marinada, aquell tenor a segle i mig, que aquí tenies
2: sí,
0: alguna cosa a veure.
2: Sí, sí, sí.
0: I un Torroella 1900.
2: Sí, també.
0: No has fet coreografies, però no, poc
2: no,
0: t'ha faltat,
2: no.
0: Eh?
2: No, el que dèiem abans, eh? Cadascú en lo seu. Cadascú en lo seu. No, si hem de fer una coreografia tal, doncs en el seu moment, en el Torroella, doncs la Lídia de Mena de Falset, no? És una persona extraordinària, no? Sí que m'he embolicat amb algunes coses... més de creació, per exemple, per Banyoles, no? Banyoles és un altre dels meus referents, Torroella, però l'altre dels meus referents, als quals estic molt agraït, era la gent del Foment de Banyoles, en especial encapçalats pel Joan Bernau, no? Que va confiar en mi des de l'any 85. De l'any 85 que vaig fer els comentaris del concert de Banyoles, quan jo no en sabia. Aviam, venia del tema de que... Ara us explicaré una anècdota. Sabeu, el primer concert que vaig presentar va ser l'any 82, sí. Era a la plec de la Festa Major de Mollà. Jo em presento a la Festa Major de Mollà, feia calor, és per Santa Maria, i hi havia la Salvatana, que, bueno, i veig que munten a l'escenari, munten orquestra, no? Dic, oh, perquè no fèieu sardanes. Diu, sí, no, bueno, toquem unes quantes sardanes i després fem una mica de concert d'orquestra. No, va, fantàstic. Vaig allà, anava amb l'Oriol, que era molt petitot, llavors, i em enganxa en Pere Fontàs, que era el director de la Salvatana, gran amic meu, i em diu, escolta, no li agradava gens parlar en públic, per cert, en Pere, i diu, presenta el concert tu. Però, Pere, aviam, jo no n'he presentat mai cap. I vaig amb pantalons curts.
3: Era cert, eh? Calça curta.
2: Hi ha imatge, eh? Jersei, un polo blau i pantalons curts blancs. Diu, això no és cap problema. Noi, posa't aquí darrere el faristol del contrabaix i al costat del contrabaix només se't veurà el cap. Però, Pere, i més no sé ni el que toqueu.

Raymond, en Raymond Sabater, el tible. Diu, Raymond, digue-li el que toquem. Ah, molt bé. Va, em passa una mitja dotzena de títols, i bueno, pues, no sé, eren senzills, bueno, no sé, entre sardana i sardana ja rumiaré el que haig de dir.

0: Quin bon inici. Per
1: des de, clar, no, mai més pots estar nerviós sí, després d'això.
2: No, no, sí, sí, sí. Encara en vaig estar un altre dia. El segon.
3: El segon concert.
0: També sí. La Salvatana.
2: No, el segon va ser en els Premis Conrad Saló. Ah. Això era l'any 83, va ser l'estiu sí. Següent, i en Raimon Sabater, que era de l'escola, em diu, escolta, tu ho presentes, perquè ho vas fer molt bé. Diu, però vaig fer molt bé. Això no, no, no. A més, era molt dur, de presentar aquell concert, que es tocaven sardanes finalistes a doble ronda, sense títol autor, amb el qual t'havies d'estar enrotllant 10 intermedis, enrotllant-te. Va, però tu, tranquil, perquè hi haurà un de la ràdio que... Va, total, que ens en vam anar a sobar amb els membres del jurat, ens ho vam passar pipa, per cert, amb l'Emili Saló, en Puigferrer... Bueno, vam arribar tard, ens vam fer tard, la gent picava d'abans, i el de la ràdio on és? Diu, oh, és que no pot venir. Tot el que em vaig trobar sol presentant 10 sardanes sense títol.
3: Sense títol, sense autor, sense cap referència. Sí, no?
2: Sí,
3: estupendo.
2: Sense cap. Ho havia preparat tot, això sí.
3: No vas fer allò de saber què em va passar el primer concert que vaig presentar, era el moment. Doncs escolta'm, fantàstic, coses que t'han anat passant. T'hem demanat un tema de Cobla Fusió. Te n'has anat a una de les propostes que més forrolla ha fet els darrers anys, tot i que és el primer disc del 2012, L'Havien Pagar, sí. Amb Roger Mas i la Copa Sant Jordi. També tens culpa, deies abans Sardanoves, però també coses com... Crec recordar que també estaves amb el tema de la Nuri Feliu al darrere.
2: Sí, també, també.
3: Però hi ha hagut també moltes...
2: Així que n'hi fet de coses, sí. Sí, sí.
3: La versió o aquesta trobada Roger Mas com a Sant Jordi realment és de les més celebrades,
2: Sí, sí, sí. De fet, és que ara aquest disc ja fa temps que la fan i tal, però jo he viscut a tot... És que he tingut la sort, no sé, de viure tots aquests moviments. De fet, quan es parla de la paraula Cobla Fusió, que és una mica ambigua, no?, a vegades. Però, bueno, el primer que ho vaig viure també i tal va ser la Dharma i la Mediterrània.

0: Amb la Dharma i la Mediterrània hem sentit un ball llunàtic, un tema que, tot i ser de l'any 81, continua tinguent aquest punt de novetat.
1: Això va ser absolutament novedós en el seu moment, no? Una cosa extraordinària. Encara ho és, escoltar el disc de la Dharma al Palau en directe, aquell disc és brutal. Brutal,
2: eh?
1: Brutal, brutal.
0: I s'ha parat el 1981, que no, sí, que ningú es pensi que ens hem inventat res,
1: No, no, i amb la Sant Jordi, després ho podem explicar l'última peça, però bueno, els conec abans de que nasquessin, no? El Manau i el Joan Manau, el Tiple, era de Sabadell, i en Josep Antoni, el tenor, era molt amic meu, doncs era molt jovenet, ja quan tenia 16 anys era molt amic, el portava jo pels aplecs, amb el Josep Antoni, no?
2: Deixeble d'en Comín.
1: Deixeble d'en Comín. Llavors havia començat a estudiar amb ell.
2: Amb Comín, no? Sí, sí.
1: Sí, sí. I llavors, clar, conec a la Sant Jordi i els hi vaig presentar el primer concert l'any 83.
0: Doncs la Sant Jordi la sentim ara amb aquesta acompanyant, aquest coixí fent a la veu de Roger Mas amb La Bien Pagà.

0: Aquesta era la Bien Pagà, aquesta versió de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi del primer disc que van publicar l'any 2012.
1: Dissabtes a les 9, So de Cobla.
2: I fins a les 10, que és gairebé ja. Jaume, podríem parlar de moltes més coses, hem pogut repassar-ne un munt, i abans de marxar, agrair-te molt que hagis vingut fins aquí, agrair-te la feina que fas. El punt de referència que ens representes, l'Albert sempre t'esmenta i n'estem convençuts que...
3: Hi ha una cosa que... és que és innat, no ho concebeixo d'una altra manera. Si fas coses, és perquè la gent les comparteixi. Si les fas per tenir-les al teu calaix, perquè és meu, i jo sóc l'amo, per mi no té absolutament cap sentit. Cap.
2: Doncs res, t'agraïm molt que hagis vingut fins als estudis de Catalunya Música, un So de Cobla que us hem ofert amb l'Albert Joder, l'Albert Fontelles, la Laura Vall, servidor Quim Rutllant, i en Jaume, que ens afegeix un apunt.
3: Sí.
2: Que m'imagino que anava lligat amb Sant Jordi, que ens ha quedat alguna cosa pendent.
3: Amb
2: Montmagastre.
3: I us explico, una anècdota molt ràpida.
2: I tant.
3: Inèdita, absolutament inèdita. A Montmagastre s'estrena, és la primera peça que toca el debut de la Sant Jordi, a desembre 83, jo presento, i Jordi León demana al mestre Oltra, molt amics, que sigui una mica el padrí de la cobla i toquen el Montmagastre. En els assajos de la Sant Jordi, quan escoltem, el Montmagastre comença amb un solo de trompeta i a darrere un solo de tamborí a 3-8. I el Pau Riols, el constructor, actualment, no entrava a la caiguda del compàs, no hi havia manera. No entrava bé. I el mestre Olta, tornem-ho a repetir. Algú va arribar a dir, diu, el Pau ha sigut l'única persona al món que ha fet posar nerviós el mestre. I no sortia fins que surt una veu del metall a darrere i diu, toquem-ho així perquè el concert sortirà així. Per tant, ho van tocar com... En Pau es va bloquejar, no se'n va sortir, però al final... Allò va ser el dia del debut i aquí ha arribat la Sant Jordi i en Pau Riols.
0: No la podrem escoltar, aquesta versió, no?
2: No.
0: Tenim una versió...
4: Segur que hi deu ser, en algun puesto.
3: No sé, jo no l'he trobada mai.
4: Ni
3: tan sols fotografies, que només en tinc jo 3 o 4 d'aquell dia del debut.
2: Doncs no és el debut, és l'any 1990, en aquest cas, amb la Cobla Sant Jordi sentim aquest Montmagastre de Manuel Oltra.

0: Hem tancat aquest so de cobla amb un magastre, de manera o l'altra, la Copa Sant Jordi, enregistrament de l'any 1990, aquest petit quadre sinfònic dirigit per Jordi León. I així tanquem el programa que us hem ofert amb la Laura Valls, l'Albert Fontelles i qui us parla, Quim Rutllan. Acabar, per tant, agraint, Jaume, que ens hagis acompanyat. Esperem, doncs, trobar-nos ben aviat.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I nosaltres ens trobem la setmana que ve, aquí mateix, a Catalunya Música, el so de cobla.
2: El 4, 5 i 6 de maig al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeo i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov, i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
3: Més informació a santpaufestival.com.
4: 012, la millor resposta.
5: Va tot bé?
6: Una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
5: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
6: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
7: Ja l'hi dic.
8: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
10: a Catalunya Música.
9: A Catalunya Música.
11: El firmament de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
9: Linka. A Catalunya Música.
12: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
13: Homenatjarem Conxita Badia, una de les millors sopranos catalanes del segle XX, a qui la Guerra Civil va truncar la carrera artística. La recordarem just quan es compliran 51 anys de la seva mort i a través de l'esplèndid concert Les Introbables del festival Live Victoria amb les veus de Montserrat Seró i Ulrike Haller, acompanyades per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels sota la batuta del mestre Pedro Pardo.
12: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí un nou capítol del taller del Lutier, el programa sobre instruments musicals d'aquesta casa, de Catalunya Música. Aquesta vegada dedicarem bona part del programa a Montserrat Torrent, la dama de l'orgue, que acaba de celebrar 100 anys. Parlarem d'ella a través de l'exposició que li dedica el Museu de la Música de Barcelona. Sentirem converses amb Jordi Alomà, director del museu, Mònica Pagès, comissària de la mostra, i Albert Torrents, comissari de l'any Montserrat Torrent. I avui els minuts finals seran per a Jaume Llats, el manxaire, que ens ha d'explicar moltes coses d'un viatge que l'ha portat fins a Amèrica, concretament fins a Xile. Aquest és el taller del Lutier número 424, programa, doncs, cap i cua. Tenim 55 minuts per endavant, així que comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui han començat el taller amb la música de Camille Saint-Saëns i la seva dansa macabra, però no pas en la versió original, que és orquestral, amb una part obligada de violí, sinó un arranjament per a marimba i piano, a càrrec del duet format per Adelaide Ferrier, marimba, i Sarah Tisman, piano. L'arranjament era de la intèrpret de marimba d'aquest conjunt. Us he deixat el vídeo d'on he extret la banda sonora que acabem d'escoltar a la llista de reproducció que tenim a YouTube i que porta per títol Músiques per començar el taller.

0: Quan estic a casa d'un amic on hi ha un piano, em resulta molt difícil resistir la temptació d'acostar-me a l'instrument i teclejar dos o tres acords. Josep Maria Espinàs.
1: El 17 d'abril de 2026, Montserrat Torrent arribava a la xifra màgica de 100 anys. Una proesa tenint en compte que segueix en actiu, oferint concerts i rebent tot tipus d'homenatges. Aquell dia, el 17 d'abril, ho va celebrar el Museu de la Música de Barcelona, acompanyada de familiars, amics, deixebles, molts músics i algunes autoritats. Justament aquell mateix dia s'inaugurava una exposició que repassa la seva carrera. Aquesta mostra, que ha comissariat la periodista Mònica Pagès, es titula Montserrat Torrent a punt d'orgue, fa un recorregut per la seva carrera artística a través de documents molts dels quals es poden veure per primera vegada en públic i també explica la vinculació de l'organista barcelonina amb alguns instruments del museu, especialment l'orgue Pérez Molero del segle XVIII. El títol, per cert, a punt d'orgue, fa referència a una expressió que significa, segons la definició del portal Paremiologia Catalana Comparada Digital, completat, enllestit, prest, format, perfecte. Us proposo d'escoltar la conversa que vaig poder enregistrar amb la Mònica Pagès, la comissària d'aquesta exposició, just després que s'inaugurés la mostra.

0: Hola, Mònica.
1: Hola, Pere Andreu, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, vinc perquè em parlis d'aquesta exposició que t'ha ocupat aquests últims mesos. Sí. Com l'has estructurat? Com l'has pensat?
1: Mira, van donar l'espai 4, aquest que és on també hi ha audiovisuals. Hi ha una gran pantalla en la qual hem fet una tria de 12 documents audiovisuals entre reportatges de retrat i gravacions d'ella tocant a l'orgue Pérez Molero. I després en aquest espai 4, en aquest àmbit, hi ha dues vitrines, dos espais de vitrines. Un, quan entres en aquest espai, et trobes frontalment al primer espai de vitrina, que és el que hem triat per començar els inicis de Montserrat Torrent, quan va començar als anys 30, principis dels 30 abans de la guerra, a estudiar piano, a l'Acadèmia Marshall, l'Acadèmia de Frank Marshall, amb la professora Carme Francolí, i tenim diversos programes de les audicions infantils que feia la nena Montserrat Torrent, que fa molta gràcia, en les quals també va coincidir amb Rosa Sabater en aquells anys previs a la guerra. Després ella va seguir estudiant a l'Acadèmia Altimira i finalment doncs, es va fer un any, crec, al Conservatori del Liceu i després ja va anar al Conservatori Municipal de Barcelona, on es va treure el títol de piano. Llavors també hem triat una sèrie de programes de mà, en els quals ella ja exerceix com a concertista, com a pianista. Hi ha una conferència concert sobre Chopin amb diverses obres. Hi ha duo també amb Lluís Benejà, amb el violinista, que també era compositor, formava part de l'orquestra de Pau Casals i després a la Municipal, i amb el qual compartia els estius a Santa Coloma de Farners, que és justament on ella va descobrir la sonoritat de l'orgue, gràcies a que Narcís Jubany, que era en aquell moment començava la carrera eclesiàstica, doncs un dia el va sentir tocar. I això va ser una revelació, diríem gairebé espiritual, evidentment, de Montserrat Torrent, i a partir d'aquell moment, això estem l'any 48, ella decideix que doncs tornar al Conservatori Municipal i en aquest cas treure's el títol d'organista, que era una altra vegada, eren 4 anys més, i el va aconseguir en premi extraordinari, i aquest premi implicava també doncs debutar amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, dirigida per Eduard Toldrà, que tot s'ha de dir que també hi ha un document en aquesta vitrina en la qual ella com a pianista coincideix amb Narcisa Toldrà com a soprano, la filla del director i compositor. I bé, aquí comença llavors, al final d'aquesta vitrina, hi ha la carrera de Montserrat Torrent com a organista, que a més ella guanya una beca de la Fundació Juan Marc i se'n va a París a estudiar amb Noëlly Pierron, una organista francesa doncs, molt important, que ja la connecta amb Europa, i també va als cursos de l'Acadèmia Kitjiana a Siena als estius, on doncs, està amb diversos mestres, amb Ferdinando Germani, després també amb Helmut Rilling, bueno, altres, es connecta realment doncs, amb tot el bo i millor, diguéssim, de la interpretació organística europea. I acabem doncs, amb un programa de la restauració, bueno, l'ampliació de l'orgue del Palau Nacional, en aquest cas del Palau de Montjuïc, on ara hi ha el MNAC, que era un dels òrgans el més gran, considerat el més gran d'Europa, on ella va estar donant classes, perquè després, en aquells anys 57-58, va entrar com a professora al Conservatori Municipal, professora d'orgue, i donava les classes justament a la sala oval del Palau Nacional, cosa que se sap poc, evidentment.
0: Just davant d'aquesta vitrina que comentaves, n'hi ha una altra, que ja veiem fins i tot algun pòster, oi?
1: Sí, veiem dos cartells, un d'un concert que va fer a Polònia, molt, molt vistós i molt, molt bonic, a Cracòvia, i d'un altre que va fer a Alemanya. I llavors aquí hem triat una sèrie de programes de mà i de documents que són moments importants que descriuen la carrera de Montserrat Torrent. D'una banda, per exemple, l'any 75 a Toledo es va fer uns concerts que es diu La Mujer en la Cultura Actual, en els quals hi ha un concert de Montserrat Torrent, un de Victoria de los Ángeles, Rosa Sabater i Maria Rosa Calvo Manzano. Un document molt curiós. Després també amb l'Orfeo de Nostiarra, amb la celebració dels 300 aniversari de Johann Sebastian Bach, el mil·lenari de Catalunya, el Roskilde, l'orgue de Roskilde de Dinamarca, que és dels preferits d'ella a nivell europeu. L'orgue de la Capella Reial del Palacio Real de Madrid, que també és un dels preferits. Després també aquesta distinció que li va fer el president de Harvard, de la Universitat de Harvard dels Estats Units, per la seva visita que va fer als anys 80, que va fer una gira per als Estats Units molt important, i també veiem el programa que va tocar doncs, amb obres de Correa de Araujo i d'Antonio de Cabezón i de Cabanillas, que són dels més importants que hi ha al seu repertori antic. Després també trobem els cursos, que ella ha sigut realment una de les mestres més importants als cursos internacionals, començant per el curs de Santiago Música en Compostela, Santiago de Compostela, que va compartir amb Andrés Segovia, amb la mateixa Rosa Sabater i amb Marcel Cervera, per exemple. Després també hi ha el curs internacional a Campos, a Mallorca, i va anar moltíssim també. I després a Haarlem, a Holanda, on també la trobem habitualment amb els millors organistes del món. Tenim el doctor honoris causa, el títol, o sigui, la menció honorífica de doctor honoris causa a la Universitat Autònoma de Barcelona. També els cursos d'orgue del Maresme, que ella és l'ànima durant 40 anys o més, no ho sé, moltíssims, que es fan a Cabrera de Mar. I després la Creu de Sant Jordi i finalment també a diversos programes del projecte de l'orgue de Sant Felip Neri, que aquest any es culminarà amb la inauguració ja del final de la construcció de l'orgue, que ella va iniciar l'any 66. I aquí trobem, doncs, a l'any 95 el mateix Narcís Jovany, que li havia revelat aquest sobre de l'orgue, doncs està tocant-se a Sant Felip Neri, i un altre 2021, que va haver-hi un altre concert de Montserrat Torrent.

0: En la sala de teclats del Museu de la Música, que és aquesta sala principal on hi ha també l'orgue de Pérez Molero, hi han quatre calaixeres, una dedicada a la primera Ars Musicae, que seria la primera etapa com a organista entre els, a principis dels anys 60. Ars Musicae, recordem que el conjunt de música antiga que dirigia primer el Josep Maria Alemanya i després Enric Gispert. Doncs aquesta primera calaixera està dedicada a Ars Musicae, on Montserrat Torrent va col·laborar als principis dels anys 60, als inicis de la carrera d'un Salvador Mas, d'un Jordi Savall, de Montserrat Figueres, evidentment, i en Victoria de Los Angeles, on a més van tocar al Festival Internacional de Granada. I bé, hi ha diversos documents sobre això també, doncs, de les primers concerts amb música antiga, lògicament dels anys 60, que són els precursors de tot això. Seguint amb aquesta recerca de la música antiga catalana, ibèrica i hispànica, doncs tenim l'Antologia Històrica de la Música Catalana, que és un projecte que ella va realitzar diversos discos amb l'orgue del Vendrell, amb els orgues de Maó, amb els de Mallorca també, i és una antologia que va, per exemple, hi ha un disc que és del romànic al Renaixement. Hem posat també el disc que va rebre el Premi Charles Cros, perquè és un disc monogràfic sobre l'obra de Joan Baptista Cabanillas, el compositor valencià, i aquesta part doncs està dedicada a aquest projecte de l'Antologia Històrica de la Música Catalana, que es va presentar al Palau de la Música, que Pau Casals a més era el padrí d'aquest projecte. I a més també tenim, fem menció en aquest apartat, de l'any 73, a la reforma que es va fer de l'orgue del Palau, en la qual doncs Montserrat Torrent va interpretar tota una sèrie de composicions de compositors contemporanis, Montsalvatge, Montpou, Mestre Esquadreny, Poello, entre d'altres. I les altres dues calaixeres, ja cap al final d'aquesta sala, una està dedicada al repertori, perquè com que ja hem parlat de l'Antologia Històrica de la Música Catalana, seguim amb el repertori, en aquest cas el contemporani, Mestre Esquadreny, Messiaen, Schoenberg, les variacions que va fer a l'Orgue de la Concepció a Barcelona, també el Santuari de la Bien Aparecida a Santander, on ella hi toca moltíssim, hi ha també un concert que va ser retransmès per Ràdio Nacional des de Sant Felip Neri. O sigui, aquesta part de repertori que veiem que hi ha des de Josep Soler, que va ser gran amic d'ella, a Mestre Esquadreny, tot el món contemporani, i a més doncs, evidentment, aquest món antic en el qual hem parlat abans. I l'altra calaixera, l'última, la quarta i última, és la carrera internacional. Hi ha programes demà de la gira que va fer per Canadà i Estats Units, pel Marroc, a Anglaterra, la Catedral de Westminster, el Royal Festival Hall, també el Festival de Prades amb Pau Casals, on ella va conèixer personalment amb la Coral Sant Jordi també i Oriol Martorell. I després doncs, hi ha una sèrie d'altres documents també, tant a Stuttgart amb el Helmut Rehling, també hi ha a Roma, a Lisboa amb la Gulbenkian, i algunes cartes també de Santiago Kastner, que era aquest musicòleg i organista d'origen anglès, però bueno, portuguès, que la va orientar moltíssim en la seva projecció internacional i el repertori que va fer.
1: Hem estat parlant ara sobretot de documentació, però els instruments també són importants en aquesta exposició.
0: Exacte, els instruments formarien aquest altre bloc i últim, molt important. Hi ha una espineta, per exemple, que seria com l'espineta que ella tocava a Ars Musicae. També hi ha, evidentment, l'orgue Pérez Molero, i altres al claviorgue, hi ha un orgue de regalia, hi ha uns harmòniums. També hi ha un orgue electrònic en el qual, evidentment, doncs, i en cadascun hem posat unes carteles en què expliquem la relació de Montserrat Torrent amb aquests diversos instruments de la família dels orgues que estan doncs, repartits en l'exposició permanent del museu.
1: De fet, són de color groc, es poden veure perfectament, podem fer-nos el nostre itinerari resseguint aquests instruments que estan vinculats a Montserrat Torrent.
0: Sí, exactament. És una exposició que això té diverses capes. És la primera vegada que es veuen els documents originals del seu arxiu que custodia el CSIC, l'Institut Milà i Fontanals, i per tant pots dedicar-te a mirar aquests documents, pots mirar els audiovisuals i pots mirar els instruments doncs, que s'ha triat per l'ocasió.
1: Mònica Pagès, moltes gràcies i moltes felicitats per la feina.
0: Gràcies, Pere Andreu. Gràcies a tu.

El que us proposo ara és escoltar una conversa amb Jordi Alomà, el director del Museu de la Música, enregistrada just després de l'acte d'homenatge a Montserrat Tur.

0: Hola, Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, per vosaltres és un moment molt especial aquest de fer coincidir la inauguració d'una mostra dedicada a la Montserrat Torrent amb la protagonista i poder-ho celebrar amb ella.
1: Sens dubte, avui és un dia històric pel Museu de la Música, no podia ser d'altra manera.
0: La vinculació de la Montserrat Torrent amb el museu ve de molt lluny. De fet, dels inicis del museu, ho explicaves en el teu parlament.
1: Absolutament. El Museu de la Música va obrir les seves portes al públic el 1946, a l'edifici del que actualment és el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. I en aquell moment, la Montserrat Torrent estava fent els estudis superiors de piano en aquell mateix centre. Per tant, ella va ser testimoni. No li he preguntat, però probablement hi va ser el dia que es va obrir, sota la direcció de Josep Ricart i Mates. Per tant, estem parlant de l'època en què Montserrat Torrent encara no tocava l'orgue, ella estava fent els estudis de piano, com ja he dit, i posteriorment en aquell mateix centre va fer els estudis també d'orgue. Això va fer que hi hagués una amistat molt sincera, molt viva, amb el director d'aleshores, amb Josep Ricart i Mates, una amistat que va durar doncs, fins a la mort del director del museu, i reforçada pel fet que de Montserrat Torrent va continuar estant vinculada en aquell centre com a professora fins a la seva jubilació. Per tant, tota la història del museu fins a l'any 80, que és quan està en aquell centre, la Montserrat Torrent ha format part. I molts dels instruments que hi havia allà, com l'orgue Pérez Molero, que hem pogut escoltar avui de la mà de la Montserrat Torrent, ja estava allà, ja es podia tocar. Per tant, uns dels primers instruments ibèrics històrics, orgues positius, que va conèixer la Montserrat Torrent, així com altres instruments de tecla i històrics, els va poder conèixer en part gràcies al Museu de la Música.
0: Feia referència a aquella primera etapa del museu, però ha continuat en aquestes últimes dècades. Ella ha seguit vinculada al museu i aquests últims anys, fins i tot.
1: Sí, ha continuat vinculada durant totes les etapes del museu. Durant els anys en què va estar a Casa Quadres, a partir de l'any 81, també en va col·laborar en molts programes. A més, amb ella hi vincula una especial relació amb Roma Escales, que m'ha sigut durant tants anys, perquè els dos formaren part d'Arts Musicae, no? Que conjunt pioner dirigit per Enric Gispert, dedicat a la recuperació patrimonial del repertoris ibèrics, catalans, històrics, en criteris històrics i amb instruments també històrics. De fet, el llegat instrumental d'Arts Musicae el conservem aquí, en el museu, i aquesta exposició és una bona ocasió per visitar-los. Fins i tot amb Manuel Valls, que va ser director també del museu durant uns anys, també hi havia una relació d'amistat entre els dos. Ella va estrenar algunes obres d'ell, de la seva faceta de compositor, i ja en el moment en què el museu obre les portes aquí, a partir del 2007, doncs tant en la direcció de Roma Escales com de Jaume Llats, hi va haver diferents programacions d'orgue amb les quals la Montserrat Torrent va formar part. Doncs, per exemple, amb el cicle Molero and Friends, de la qual ella era una assídua intèrpret convidada, com ho testimonien molts enregistraments videogràfics que es varen fer, com també amb els múltiples cursos, tallers i classes magistrals que ha pogut fer en els instruments d'aquesta casa. Fins al dia d'avui.
0: I aquesta vinculació, diguem que quedarà visible en un d'aquests instruments, oi?
1: Sí, quedarà immortalitzada amb una placa que hem descobert, bueno, que ha descobert la Montserrat mateixa avui mateix al costat de l'orgue Pérez Molero, no? Un orgue de factura ibèrica del segle XVIII, que ella n'està vinculada dels orígens, com ja he dit, d'aquest museu, amb una placa on apareix ella, jove, evidentment, al costat de Josep Ricart i Mates, quan el museu estava a l'edifici del Conservatori, i és una placa doncs, que significa aquest instrument en la relació que ha tingut amb ella. En el museu actualment només hi ha tres plaques d'aquesta tipologia. Hi ha la seva, que acaben d'inaugurar avui, n'hi ha una dedicada a Jordi Savall, amb una de les violes històriques d'aquí, que també va ser dels primers instruments de la família de viola de gamma que va interpretar, i el piano Steinway, que va utilitzar Alicia de la Rocha per la inauguració de l'Auditori en 1999.
0: Ho dèiem abans, avui s'inaugura aquesta exposició dedicada a Montserrat Torrent. És una exposició que val la pena no perdre's perquè es podrà veure fins després de l'estiu.
1: És una exposició que mostra per primera vegada el llegat documental de la Montserrat Torrent, és a dir, tot el seu arxiu personal que està custodiat en el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Han tingut la gentilesa de prestar-nos per poder fer aquesta exposició i mostrar el que és un recorregut biogràfic que travessa tot el segle XX. És a dir, veiem allà com tots els factors que travessen el segle XX són presents en aquesta vida, tant en la seva relació amb l'orgue, que evidentment és el que ho articula tot, però sobretot la seva vinculació a la nova música, amb el patrimoni, amb el paper de la dona en la difícil professió de la interpretació musical, més a més encara en l'àmbit de la música clàssica, i en definitiva també el seu llegat pedagògic, que és ingent, que afecta

0: a diverses generacions, no només a una o dues, a diverses que ens considerem hereves del seu mestratge, i per tant això permet aproximar-nos a la constel·lació que ha anat configurant i que ha anat creant, sobretot perquè ella, jo crec que l'hem de considerar com una part constitutiva del nostre país, doncs a través d'aquesta exposició, que com hem dit és una petita aproximació a tot el seu univers.
1: Jordi Alomar, director del Museu de la Música de Barcelona, moltes gràcies i moltes felicitats per la part que us toca.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: I l'última de les converses que us vull proposar és amb Albert Torrents, company de Catalunya Música i comissari de l'any Montserrat Torrent.

0: Bon dia, Albert.
1: Bon dia.
0: Aquesta vegada parlem amb tu com a comissari de l'any Montserrat Torrent, un any amb moltes activitats i moltes d'elles vinculades a l'orgue, oi que sí?
1: Sí, com hem explicat diverses vegades, tal com s'ha anat gestant l'any, per una banda ha estat molt fàcil, perquè quan trucaves a qualsevol porta per demanar, sisplau, que les entitats s'assumessin a l'any, tothom deia que sí, i ella també deia que sí a tot. Per tant, per una banda ha estat molt fàcil, després ha arribat un punt que ha calgut mesurar les forces, perquè tampoc podíem omplir-li l'agenda a la Montserrat, sobretot. Hi ha molts actes en els quals ella no participarà, però ella estarà representada. I bueno, al final hem trobat, crec, un equilibri en el qual, evidentment, aquests mesos d'abril i maig hi ha més activitat perquè coincideix amb el seu aniversari, amb la inauguració de l'orgue de Sant Felip Neri, però, de fet, durant tot l'any natural 2026 ja hi ha hagut i continuarà havent-hi activitats.
0: Sobretot concerts o va més enllà dels concerts?
1: Va més enllà, tot i que, lògicament, el que la major part de programadors poden organitzar són concerts, però també hem volgut donar importància a la part acadèmica, per exemple, amb un simposi que tindrà lloc a la Universitat Autònoma, o actes que ja han tingut lloc al Conservatori i a l'ESMUC, entitats sempre vinculades, evidentment, amb on ella va estudiar o bé on ella va donar classes. Perquè hem volgut destacar en aquest centenari com tres eixos. No només la seva gran carrera, que això és indiscutible, les xifres parlen per si soles, més de 1.700 concerts i més de 50 enregistraments, això està molt bé, evidentment, internacionals. També la gran tasca de recuperació organològica, al llarg de moltes dècades, en contacte amb nombrosos organers, de recuperar el parc d'instruments que ella va trobar tan malmès després de la Guerra Civil a Catalunya i a la resta d'Espanya. I, finalment, una tercera pota o branca fonamental, que és el seu mestratge i el seu llegat. És a dir, que tot el que ha fet segueix viu perquè ha donat classes durant tants anys a tants organistes que avui en dia pràcticament no hi ha cap organista de Catalunya i d'Espanya que no hagi rebut els seus ensenyaments.
0: Parlaves d'una de les branques d'aquest projecte d'any Montserrat Torrent de la recuperació organològica. Clar, hi ha molts orgues que sortosament ara podem gaudir gràcies a ella.
1: Exacte. Si repasses la seva trajectòria d'aquests 1.700 concerts que dèiem, doncs molts són concerts ordinaris, per dir-ho d'alguna manera, però molts altres són inauguracions d'instruments o inauguracions de les restauracions d'aquests instruments històrics. I a vegades, en molts casos, es dona que i torna després de 50 anys i torna a reinaugurar. Això és molt curiós, és a dir, potser als anys 50 va participar en una d'aquestes inauguracions, al cap de 3 o 4 dècades aquell instrument s'ha tornat a restaurar o a reformar i torna a ser ella qui el reinaugura. Em sembla, vaja, que això il·lustra, evidentment, d'una banda la longevitat indiscutible, no? I després aquesta tasca de recuperació organològica, l'exemple més clar durant aquest any serà la inauguració de l'orgue de Sant Felip Neri, evidentment, que és un instrument pel qual ella ha lluitat des del 1967, pràcticament 60 anys.

0: crec que és el primer cop que ets el comissari d'un any que recorda o celebra un aniversari. És molt atípic en el teu cas, perquè és una figura viva que està en actiu.
1: Sí, per mi és totalment nou, és a dir, aquest tipus de feina tampoc l'havia fet mai i l'assumeixo sobretot amb molta humilitat i cautela i deixant-me aconsellar i envoltat d'un equip que sí que té més experiència en aquest tipus de gestions. Per altra banda, he de dir que m'agrada molt i m'ho estic passant molt bé. Aleshores, a partir d'aquí, i procurant sobretot, i primer de tot, que els desitjos de la Montserrat siguin complerts, és a dir, que tot el que dissenyem ella hi doni el seu vistiplau i li vingui de gust, cosa que també és molt fàcil perquè sempre diu que sí, a partir d'aquí hem dissenyat aquest calendari. És veritat que no era comparable amb altres efemèrides perquè ho hem comentat aquests dies amb el govern, per exemple, és a dir, potser recorden dues o tres efemèrides de centenaris amb la persona encara viva i activa. Però bé, per sort, és un d'aquests casos i, per tant, tots els actes prenen un caire bastant diferent i penso que també la resposta del públic és molt positiva i entusiasta gràcies a aquest fet.
0: Clar, no volia deixar passar l'oportunitat de parlar amb tu per recordar una mica d'on ve el teu contacte, com és que ets tu el comissari de l'any Montserrat Torrent. Ets el biògraf, però la relació amb ella ve d'abans.
1: Sí, d'entrada dic, evidentment, tot i la similitud dels cognoms, no som família, cosa que encara em pregunten avui dia. No tenim cap vincle familiar. La meva relació amb ella va començar primer de manera molt esglaonada, en diferents contactes en el temps. Per exemple, recordo quan la van fer doctora honoris causa a l'Autònoma l'any 2008. Després, potser fins al cap d'uns anys, no ens vam tornar a veure. Però sobretot va ser arran de la preparació de la biografia, que aleshores vam estar durant 2 anys seguits veient-nos setmanalment amb converses per preparar el llibre. I, en part, arran de la publicació del llibre, que això va ser maig de 2020, per tant, plena pandèmia, i en part també ja s'havia començat a gestar, es va crear finalment la Fundació Montserrat Torrent. Aleshores, se'm va convidar com a biògraf i persona que coneix la seva vida a formar part del patronat d'aquesta fundació i ha estat juntament amb tot aquest patronat que el primer objectiu va ser completar l'orgue de Sant Felip Neri i el segon, perquè ha coincidit en el temps, ha estat celebrar el centenari. Aleshores, bueno, en el si del patronat de la fundació vaig oferir, es va parlar i, vaja, per sentiment, jo diria, se'm va acabar encarregant aquesta tasca.

0: Deies que és una tasca nova per tu, però segueixes tenint aquest vincle estret amb la Montserrat Torrent. Segueixes aprenent coses noves d'ella?
1: Sens dubte. El que passa que, evidentment, ja no quedem setmanalment com abans durant aquests dos anys que et deia que havíem estat preparant la biografia. Ara no ens veiem tan sovint, estem en contacte, sobretot per escrit, perquè, lògicament, a causa de la seva sordesa no se la pot trucar, però tenim la sort que està plenament familiaritzada amb les noves tecnologies, se li pot enviar un WhatsApp, se li pot escriure per correu electrònic i contesta de seguida i sempre amb paraules amables. Aleshores, sí, també lògicament aquest any amb motiu del centenari hi ha hagut més comunicació i sobretot, jo sí que estic pendent de tota la seva activitat. Ella em va fent arribar, per exemple, material gràfic quan viatja fora, quan fa concerts a fora, perquè també poder alimentar les xarxes socials de la Fundació, que penso que és el principal vehicle que tenim per donar a conèixer aquesta activitat al públic.
0: Com ho està vivint ella? Tu que estàs tan a prop, que estàs al seu costat?
1: Jo crec que està, en primer lloc, molt emocionada. Quan parles amb ella sempre diu que fer 100 anys no és més important que haver-ne fet 99 o 98 que ha fet fins ara, sinó que tot el ressò que se li està donant amb aquest centenari ella ho creu excessiu o no es creu digne de tanta atenció. Però després d'haver fet aquesta observació jo penso que està gaudint de qualsevol acte. És a dir, en la primera roda de premsa que van fer, i ella mateixa ho va explicar, per això ho dic, ha passat una malaltia important aquest Nadal. És a dir, que va estar molt malalta i vam estar patint per saber si podríem celebrar tot aquest centenari. Ho ha superat, com tantes altres coses ha superat, cosa que ens parla d'una genètica envejable, perquè és molt, molt forta. I a partir d'aquí ha tornat a fer concerts, i si ella pot fer concerts, ella pot en tot el que es proposi. És a dir, és veritat que no està pensant potser a llarg termini, no pensa en el que passarà després de l'estiu. Va concert a concert i un cop n'ha fet un, prepara el següent, però amb moltes ganes.
0: Qui en vulgui saber més, Albert, qui vulgui allò no perdre's cap detall d'aquest aniversari de l'any Montserrat Torrent, on trobarà la informació?
1: Doncs com pràcticament tot avui en dia, a internet, a la pàgina web de la Fundació

0: i crec que penso que és important, en aquests últims mesos de preparació només del centenari hem incrementat moltíssim de seguidors, és a dir, de manera pràcticament involuntària, encantats de ser cada vegada més, però no hem fet un esforç, no els hem anat a buscar, han vingut i tenim doncs, més de 1.000 seguidors, que és una xifra que vaja per una persona i una carrera com la de la Montserrat, doncs penso que està molt bé, i allà sí que informem puntualment i gràficament de tots els actes que es van fent. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb el perfil @fundmtorrent.
1: Albert Torrents, moltes gràcies, moltes felicitats per la part que et toca.
0: Gràcies a tu també per estar-ne pendent, que vagi molt bé.

Les músiques que sonaven de fons mentre escoltàvem les converses amb Mònica Pagès, Jordi Alomar i Albert Torrents provenen d'un seguit d'enregistraments en vídeo que Montserrat Torrent va fer l'any 2017 al Museu de la Música amb l'orgue Pérez Molero, que es poden veure senceres en el primer àmbit de l'exposició Montserrat Torrent a punt d'orgue. Aquesta mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre de 2026.

0: Jo he fet molts amics i gent que m'ha tractat molt bé. De vegades, pel que sigui, no pots acabar un instrument quan els hi has dit, perquè se t'ha girat la feina, perquè els nens s'han posat malalts, perquè passen coses, i tothom és molt comprensiu. I és de lo més agraït que he fet, és no només fer instruments, sinó fer amics i conèixer gent que es porten molt bé amb tu.
1: El Manxaire.
2: Jaume Llats, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Avui parlem amb tu després que hagis fet les Amèriques.
3: Bé, una mica, un trosset molt petit, de les Amèriques.
2: Has anat fins a Xile, explica. Com ha anat això?
3: No he anat, hem anat a Xile, sinó que hem anat al sud de Xile, que encara és més lluny, a una illa, que ara en parlarem una mica, oi? El lloc on plou més del món.
2: Caram.
3: Sí, és considerat dels llocs de pluviometria més alta. Llavors hi ha una illa gran que es diu Chiloé, que és molt al sud de Xile, però abans d'entrar a la zona, diríem, dels glaciars i de la neu que hi ha a l'extrem d'Amèrica del Sud. I hem anat allà a Corramont a veure si els fèiem cantar i si sí, han cantat.
2: Has anat a fer treball de camp.
3: Treball de camp directe i a la vena.
2: Que a tu t'agrada això.
3: Això fa viure. Això dona...

0: Alegries, obre el cap i et fa treure moltes manies, sí.
1: S'ha de fer cantar, però també fer tocar. Aquesta gent s'acompanya
0: Bé,
1: d'instruments?
0: a cantar, esclar, no es pot cantar sense tocar i al revés, oi? I llavors, per tant, avui porto coses de tocar, que és el que toca amb el luthier, i especialment d'algun luthier d'allà.
1: O sigui que també hi ha lutiers.
0: Sí, realment a Chiloé és considerat que hi ha pocs instruments especials, però tot i així n'hi han i hi han lutiers d'aquests instruments, és clar.
1: I avui ens parles precisament d'un instrument que sí que el fa un lutier, com és un violí.
0: Un violí. Sí, aviam, primer situem-nos. On és Chiloé? Bé, jo us diria que us aneu a fer una petita recerca i indagació a internet i ho veureu de seguida. És al sud de Xile, és a la costa del Pacífic, és una illa gran, com tres vegades Mallorca, però amb moltíssima menys població, però voltada d'illes ja més petites, unes 44,
1: Déu-n'hi-do.
0: i llavors d'illots petits i de racons de l'arxipèlag en està ple, ple. A més, al voltant té el continent americà, formant una mena de mar interior arrecerat del Pacífic, que és un mar inhabitable. A la costa del Pacífic no hi viu pràcticament ningú, perquè les onades són molt grosses, els temporals són ferotges i el vent és simplement inaguantable. I, per tant, aquest mar interior va passar a ser el mar tranquil, diguem-ne, el lloc on es podia viure bé, on el peix era boníssim, unes varietats que aquí és que ni imaginem. Algunes semblaven que me les haguessin inventades allà al davant, i és la fa mil·lennis que són allà, i a més, uns boscos antigament molt, molt densos i molt grans. Després van anar desforestant per fer vaixells i ara en tenen molts menys, però tot i així hi ha boscos molt bonics.
1: Per tant, un lloc que faria les delícies de qualsevol amant de la natura i els animals, eh?
0: Que no s'ho perdi. Ara, plourà. Plourà un dia sí, un altre poder també, i el tercer poder no, o només migdia. Però és un dels llocs on plou més, i per això la natura és així realment de potent, realment.
1: Deies que era una illa molt gran, però no massa habitada, no?
0: Sí, té, ara hauria de mirar-ho, però entre la grossa i algunes de les petites del voltant deuen fer 150.000 habitants. Mallorca en té gairebé 1 milió i és tres vegades més petita, imagineu-vos la diferència de densitat.
1: I la música és present en aquesta cultura?
0: Aleshores, sí, és una cultura al sud de la cultura maputxe, que parla la llengua mapudungun. És un dialecte del mapudungun, que és el huilliche o huilliche, però són uns maputxes una mica especials perquè des d'una època molt antiga hi va haver presència militar i missionera de procedència hispànica, i van ser dels primers que es van convertir al cristianisme de manera força massiva. Hi van haver moments de conflicte, de guerres, de resistències. Els maputxes van tenir els espanyols aturats durant 300 anys, Són els únics de tota Amèrica que els hi van barrar el pas. Però aquests al sud es van avenir a moltes coses i, per tant, van adaptar moltíssimes coses de la cultura mediterrània dels segles de finals del XVI i de tot el XVII i de tot el XVIII.
1: Intueixo que tu anaves a la recerca de goigs.
0: Gojos. Resulta que dins de totes les Amèriques, a Chiloé probablement i fins al moment no s'ha demostrat, vaja, més aviat jo he demostrat que sí, és el lloc on es canten més gozos, que són simplement els nostres gojos amb unes adaptacions i a vegades amb fesomies i situacions adaptades a la cultura del país i a les circumstàncies rituals. Però són gojos i jo n'he gravat dotzenes i dotzenes.
1: Que s'assemblen als que es canten aquí.
0: S'assemblen absolutament amb estructura literària i amb estructura melòdica. Tenen moltes semblances i ben bé un parell de melodies que serien prou comunes o que pots arribar a identificar que s'assemblen unes amb les altres.
1: Fa un moment em parlaves d'un luthier, ara hem derivat cap als goigs.
0: Sí.
1: Tornem al violí.
0: Tornem al violí. Evidentment, allà hi van arribar els missioners, pocs sí que van haver de fer mans i mànigues, i van establir un sistema de missioners circulars.

0: és que en deien, i d'una, un cap de poble que en deien el fiscal, i amb això feien, diguem-ne, de mediador d'entremig i d'acords, i van cristianitzar a la seva manera tots aquests pobles. Per tant, ho van fer cantant. I ho van fer cantant unes litúrgies, els salms, apareixen molts elements que aquí són els que es canten al Pirineu, per exemple, els salms, i que allà els he tornat a trobar, i els gotxos. Però també hi van afegir els instruments. D'aquests instruments, un instrument que ha tingut especial importància és el violí. Violí que probablement tocaven a molts pocs llocs, a les dues, tres, diguem-ne, basíliques o esglésies importants. Allà les esglésies són totes de fusta, absolutament, i poden arribar a ser gairebé tan grans com una església gòtica d'aquí, però tota de fusta i sense claus, la construïen sense claus.
1: Caram.
0: Per tant, són molt bons fusters i molt bons ebenistes. Quan van veure violins dels europeus del barroc o del final del Renaixement, principis del barroc, de seguida els van adaptar, i com que tenen molt bona fusta i ho saben remenar, van fer els seus violins.
1: Que no serien els violins de les orquestres, per entendre'ns, no?
0: No, l'aspecte és un violí relativament gros, el mànec és pla amb la caixa, no inclinat com el violí modern europeu, és molt més quadrat i rebessut que els nostres, amb unes efes de ressonància fetes d'un... Bé, nosaltres ho veiem com a bast i com a potser poc treballat, i d'una fusta buidada, molt ben buidada, això sí. Tenen quatre cordes, són metàl·liques actualment, antigament sembla ser que, bueno, treballaven tipus de corda diversa, i l'arc és com un arc barroc, però molt gruixut, és com un bastó amb la crinera del cavall, que allà en tenien, això sí, molts de cavalls, i que la passen pel damunt. Ara bé, el toquen verticalment, tant si és sense, pràcticament sense ni aguantar-lo, penjant de la mà esquerra que posa els dits, o sobretot entre els genolls, aguantant-lo com si fos un violoncel.
1: O una viola de gamba.
0: O una viola de gamba. Per tant, aquí trobem models que a nosaltres ens sonen antics i que per ells són els més normals. El que toquen, evidentment, són melodies amb una mica de corda de bordó i alguna ornamentació neta dels bordons o un cert paral·lelisme, i són els balls de ballar que es van fer famosos allà des del Renaixement fins a l'actualitat, i mira que els agrada i molt ballar. I a més, resulta que s'ha descobert, això és gairebé una primícia, que molts dels que tocaven el violí antigament eren els fiscales, eren aquests representants del poble, és com si fos l'alcalde de la petita comunitat, i que és el que canta i organitza tots els rituals de l'església, i canta els salms, i canta els velorios per als difunts, i canta per les ànimes, i canta els gotjos. Aquest és el que tocava el violí. Per tant, trobem com un càrrec, una mena de la veu de l'església, que és també el que tocava el violí.
1: Una mica com un gran sacerdot, no?
0: Sí, a més, era un aprenentatge, fins ara ha estat un aprenentatge oral, i de construcció per famílies. Quan els hi demana, resulta que, mira, aquest mateix que t'ensenyava fa un moment, en Roberto Panicini Márquez, del nucli de Cucao, al municipi de Chonchi, que és l'únic constructor que ha quedat aquests últims anys, aquest senyor llavors explica que el seu pare i el seu avi ja feien violins i ja els sabien tocar, i que ell ho va aprendre fent-ho amb ells. No, ningú li va fer cap classe especial.
1: I tu has tingut ocasió de tocar-ne algun d'aquests instruments?
0: No.
1: Home, Jaume, no. Tu que ets violinista.
0: No.
1: Com pot
0: ser? Això ha sigut una desgràcia, perquè n'he vist a museus, n'he vist algun a mig fer d'algun constructor, però no he tingut l'oportunitat de tocar-lo. O sigui que això m'ha quedat, i hauré de tornar.
1: Anava a dir, hauràs de tornar,
0: sí,
1: per acabar de fer la recerca.
0: No es pot deixar la feina per acabar. Aquest instrument era molt important, però també s'ha de dir que ha desaparegut molt a la segona meitat del segle XX, a tot el segle XX i sobretot a la segona meitat. L'ha substituït l'acordió, primer els acordions diatònics, que van començar a arribar amb els vaixells del 19, de finals del 19, sobretot els baleners allà s'hi aturaven, els que anaven a caçar balenes.

0: i treure oli de balenes, i també hi ha, en un extrem hi ha colònies de pingüins, i allà pretendaven caçar llops de mar. Això sí, ens hem fet, no diré amics, perquè costa una mica, els llops de mar són força feroges, però n'hem vistos i n'hem trobat a diferents llocs, i aquests que van arribar anaven amb aquells acordions petits i van començar a posar-los el gust per l'acordió. D'aquell acordió petit en va venir els més grossos, i actualment ja són grossos i cromàtics, i per tant els darrers 60 anys pràcticament han desaparegut els violins i han aparegut aquests acordions. Per tant, els trobes a tots els rituals, trobes l'acordió que ha substituït aquest instrument que ha quedat només d'uns quants especialistes.
1: En diuen violí?
0: En diuen violí, i últimament, en les últimes dècades, s'ha posat de moda, venint d'altres cantons de Xile, dir-ne rabel. Per què? Perquè els violins, aquests tocats verticalment, veuen que l'origen espanyol estan relacionats a Cantàbria, la part sobretot de la cornisa cantàbrica, amb aquells violins antics medievals de menys cordes, de tres o fins i tot de dues, que en deien rabel. Però llavors, quan fas treball de camp, veus que és un nom que els ha arribat i que queda bé, perquè així no han de dir violí, però en realitat ells deien violí, i ara està més en boga dir-ne violí xilote, o sigui, de l'illa de Xiloé, que no pas aquest rabel, perquè segur que hi havia molts models antics, i el que passa és que ara coneixem el violí estàndard.
1: I altres instruments, o eren bàsicament aquests?
0: Hi ha altres instruments. No em facis avançar, però un altre dia us he de parlar dels tambors i de la part més percutiva i de les processons. Aquí en surten uns altres, un altre dia. En canvi, el que no es troben són els instruments més burgesos, que van arribar tard i van quedar a llocs molt concrets. Per exemple, trobar un harmònium en una capella, això que n'he visitades unes quantes dotzenes, costa molt. N'hi ha algun, però molt pocs. I l'únic que arriba ja és harmònium d'aquests, diguem-ne, els que en diríem de vaixell. També algun pianet petit, pianos de vaixell, aquells que són més estrets i pesen molt menys, i així els podien traslladar fàcilment.
1: I d'orgues?
0: D'orgue només n'he vist a la catedral i a la gran basílica de l'església de Castro. Són els dos llocs dins de l'illa que he vist orgues, enlloc més.
1: Doncs queda pendent aquesta segona part, Jaume.
0: Vam parlar un altre dia.
1: Moltes gràcies per aquesta secció i fins aviat.
0: A vosaltres, fins ben aviat.
2: La culpa és del Manxaire.

0: Arribem al final del taller d'avui. Moltes gràcies a Jordi Alomà, Mònica Pagès, Albert Torrents i Jaume Llats per formar-ne part. I gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
2: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Amadíssims enemics, si algú...
6: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.

0: dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte sentirem el concert del trio que el pianista alemany Michael Wollny lidera al costat del baixista Tim Lefebvre i del bateria Eric Schaeffer.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Varsòvia per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Filarmònica de la capital polonesa. Un concert que començarà, però, amb el Cor Filarmònic de Varsòvia, que interpretarà a capella l'obra Friede auf Erden, Pau a la Terra, l'opus 13 d'Arnold Schönberg, una obra estrenada a Viena l'any 1911, que és l'any en què va morir Gustav Mahler, de qui en sentirem la sinfonia que havia compost just 2 anys abans, la sinfonia número 9, l'última de Gustav Mahler, una obra esplèndida de més d'una hora de durada, música que clourà aquest concert d'avui. Aquestes dues obres que posaran en relació dos dels grandíssims noms del tombant del segle XIX cap al XX. Schönberg i Mahler, des d'aquesta gravació de la ràdio polonesa del juny del 2024, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui, per tant, posa en relació dues obres que són pràcticament contemporànies, escrites en el mateix moment, però en moments diferents en la vida de tots dos compositors. Gustav Mahler encaraia el final de la vida, Arnold Schönberg rondaia tot just la quarantena, aquell 1911 en què es va estrenar Friede auf Erden. Una de les obres d'aquest compositor influentíssim dins de la creació musical del segle XX, qui va saber integrar el doble llegat de Wagner amb el de Johannes Brahms i projectar-lo cap al futur. Un home amb una pulsió creativa que depassaia l'àmbit musical perquè Schönberg va portar a terme una intensa activitat també com a pintor, com a caricaturista, com a escriptor, poeta, assagista, teòric de la música o director d'orquestra. Però les seues inquietuds creatives no es limitaien al terreny artístic, sinó que també va desplegar una destacable tasca en el camp del bricolatge, del disseny o de la invenció de jocs nous, perquè de les mans de Schönberg en van sorgir tot un seguit d'estris, artefactes i mobles estranys, des d'una màquina futurista d'escriure música fins a col·leccions de cartes, capsetes per a ordenar les sèries dodecatòniques i un

Un joc nou d'escacs amb un sistema sofisticat per a quatre jugadors. Arnold Schönberg, a part de ser l'artista complex que coneixem, va ser també totes aquestes coses. I per damunt de tot, i a Catalunya Música, la seva obra. En aquest cas, una obra per a cor a capella, una obra en la que s'hi veuen les últimes influències romàntiques, una obra a partir d'un text del poeta i novel·lista suís Conrad Ferdinand Meyer. És Pau a la Terra, Friede auf Erden, l'opus 13 d'Arnold Schönberg en versió del Cor Filarmònic de Varsovia, dirigit pel director rus-polonès Andrei Boreiko. Així comença el concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obra que Arnold Schönberg va compondre l'any 1907, Friede auf Erden, Pau a la Terra, l'opus 13 del compositor vienès i que us hem ofert en versió del Cor Filarmònic de Varsovia sota la direcció d'Andrei Boreiko. Així és com ha començat el concert d'avui amb música d'Arnold Schönberg. Aquest compositor figura clau en l'evolució de la música del segle XX, el compositor que va portar el desenvolupament de la tonalitat fins a les seues últimes conseqüències i que va liderar el que es coneix com la Segona Escola de Viena, amb el corrent atonal i la implantació de la tècnica dodecatònica. Arnold Schönberg va estar molt vinculat a Barcelona, s'hi va traslladar a viure per motius de salut, aconsellat pels metges per tal de pal·liar els seus problemes d'asma. Això passava als anys 20 i havia tingut molt a veure amb la seva vinguda a Barcelona la relació que tenia amb músics catalans, com per exemple Robert Gerhard o Pau Casals. Doncs avui Arnold Schönberg i aquesta obra per a cor en l'inici d'un concert que ara continua amb una obra contemporània pràcticament exacta, perquè Gustav Mahler va escriure la seva novena sinfonia l'any 1909, 2 anys després que Schönberg compongués Friede auf Erden. A més, Pau a la Terra, de Schönberg, es va estrenar a Viena l'any 1911, que és quan Gustav Mahler hi va morir. Després d'haver compost aquesta sinfonia número 9, en què va tornar a la forma orquestral pura, després de l'exuberància de mitjans que va utilitzar, per exemple, a la vuitena, a la dels 1000. La sinfonia número 9 de Mahler té 4 moviments distribuïts d'una manera molt poc ortodoxa, perquè els 2 moviments lents són els extrems, són el primer i el quart, i els 2 moviments ràpids són els centrals, són un Ländler i un rondó burlesc. Són els 4 moviments d'aquesta última sinfonia, la novena, de Gustav Mahler, que ara hi interpreta l'Orquestra Filarmònica de Varsovia sota la direcció d'Andrei Boreiko. La gravació es va fer al Filarmònic Concert Hall de Varsovia el juny del 2024. La gravació és de la ràdio polonesa i ha arribat a Catalunya Música a través de la UER.

0: Silenci, després que es fongués la música intensíssima d'aquesta sinfonia número 9 de Gustav Mahler, l'última sinfonia del compositor que havia nascut l'any 1860, que va compondre aquesta última obra sinfònica l'any 1909, l'última sinfonia completa de Gustav Mahler, perquè la desena va quedar inacabada. Mahler va morir l'any 1911 i l'estrena d'aquesta sinfonia número 9, que acabem de sentir, es va fer pòstumament l'any 1912 a Viena amb la Filarmònica vienesa sota la direcció del deixeble i amic de Mahler, Bruno Walter. Doncs aquesta sinfonia número 9 és la que us hem ofert avui en versió de l'Orquestra Filarmònica de Varsovia dirigida per Andrei Boreiko. Aquest concert es va fer al Filarmònic Concert Hall de Varsovia el juny del 2024. Un concert interessantíssim i ple de música fantàstica que ha unit dues obres contemporànies: Pau a la Terra, música per a cor a capella d'Arnold Schönberg, composta l'any 1907, estrenada l'any 1911, i aquesta novena sinfonia de Gustav Mahler, una obra de l'any 1909. Per tant, hem sentit aquell inici de segle XX amb aquests dos grans noms, del tombant del XIX cap al XX, Arnold Schönberg i Gustav Mahler. I tot això des de la gravació de la ràdio polonesa, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Mompou al piano, interpretant la seva música. Frederic Mompou ha interpretat l'obra Suburbis.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
1: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Live Victoria encara a la seva recta final amb el recital de Juli Roser, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
5: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
6: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí

0: El set de sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...
3: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son.
2: A woman sweet. Johnny Mercer i Diane Warren. 90 anys de cançons al cinema.
1: El violí vermell.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per començar un nou espai dedicat a les músiques del món, aquestes cordes de l'ukelele imaginàries que ens acompanyen doncs, a aquesta hora. I avui el programa podria portar un títol com ara World Music Cambrística, perquè seguim atents a les propostes basades en l'arrel de diferents parts del món, però en aquest cas amb formacions més aviat petites, de pocs membres i amb instruments que sovint podríem associar a la música de cambra, com ara un violoncel, doncs per posar només un exemple d'element sonor. Doncs avui ens ve de gust començar amb el treball molt recent de la clarinetista, cantant i compositora Carola Ortiz, un àlbum titulat Enllà, on posa música a diversos poemes de Darío Olaortua. I ho fa al costat de Bartolomeo Barenghi a la guitarra i Sandrine Robillard al violoncel.

Foc, així es titula aquesta peça de l'àlbum publicat recentment de Carola Ortiz, en aquest cas Vestit de Tango. Una mostra d'aquesta world music cambrística, ho podríem dir així, que seria el fil conductor d'avui. Un fil que uneix aquest començament amb una altra proposta amb el so de violoncel. Qui el domina molt bé en totes les seves variants estilístiques i traient-ne, diguem-ho així, diferents tessitures, és el músic francès resident a l'estat espanyol, Mathieu Saglio. Una música de proximitat i, en aquest cas, amb la veu de la gran Natacha Atlas.

La veu de Natasha Atlas la sentíem, encara que discretament, aquesta artista i icona belga-egípcia de la World Music, al costat del violoncel de Mathieu Saglio. En sentirem més de violoncels al programa d'avui, però ara ens ve de gust tastar una guitarra. I quin tast, perquè hem escollit el talent d'Alejandro Hurtado, guitarrista que ja fa molts anys que acapara atenció de públic i de crítica. Un músic que domina tant la faceta clàssica com la flamenca, i al final d'aquesta peça fins i tot sentirem les castanyoles d'Immaculada Salomón.

Un dels adjectius segurament que sovint van associats a la música d'Elisabet Raspall és mediterrània, i així hem procurat reflectir-ho escollint aquesta peça que acabem d'escoltar, que ens porta directament a una platja, Cala Tuent, formant part del disc Aleteia, que signa la pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú. Una altra sonoritat, si ho podem dir així, cambrística, que completen músics com Pep Izquierdo a la viola o Gilbert Bernadó al violoncel. Ara creuem el mar per anar a parar a un lloc tan gran i tan prolífic com és l'Argentina, i repasquem aquí el talent de Carlos Aguirre, pianista-compositor, de fet multiinstrumentista, conegut força pel públic de casa nostra, i que aquí sentirem acompanyat de Juan Quintero i André Mehmari, en un disc on, de fet, tots interactuen amb diversos instruments. Una peça d'aires brasilers com aquesta, Chorinho da Cantareira.

Carlos Aguirre i companyia, una incursió a la música d'arrel llatinoamericana empaltada de tints de jazz i de música contemporània. I en aquesta fórmula, si a l'arrel llatinoamericana la substituïm per llegat balcànic, per exemple, doncs en sortiria la fórmula dels polonesos Kroke, un grup a qui fa anys que el seguim la pista. Un trio brillant que sona així, per exemple, amb aquest Little Something.

Hem continuat amb la proposta d'Oriol Marés i Talal Fayad, català i sirià, respectivament, clarinet i llaüt àrab, també respectivament, com a nucli d'una formació que ens acosta a un mediterrani contemporani, però que mira molt el llegat dels avantpassats. És un pas més en aquest recorregut per una world music cambrística particular, així ens agrada definir-ho, i si més no, amb sonoritats ben diverses. Molt mediterrània també i molt personal és la proposta de la italiana Mila Trani. Aquesta peça forma part del disc Menta Selvàtica.

I ara les essències del tango han tornat a treure el nas i de nou hem sentit una peça amb el violoncel·lista Mathieu Saglio com a protagonista. Encara ens queden uns minuts de música i amb això acabarem el recorregut d'avui, amb la revisió de tot un clàssic de la música d'arrel portuguesa, un tema que, de fet, no para de seduir músics de diverses generacions. És el famós Barco Negro, que ara mateix sentirem de la mà de Julio Resende i Bruno Chaveiro, piano i guitarra portuguesa, una combinació que realment ens ha cridat l'atenció i que volem compartir amb vosaltres per acomiadar-nos. Els habituals de sempre, Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Un plaer acompanyar-vos, com sempre, i esperant ja que ens retrobem ben aviat. Cuideu-vos i que la música us segueixi acompanyant i, sobretot, inspirant.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Homenatjarem Conxita Badia, una de les millors sopranos catalanes del segle XX, a qui la Guerra Civil va truncar la carrera artística. La recordarem just quan es compliran 51 anys de la seva mort i a través de l'esplèndid concert Les Introbables del festival Live Victoria, amb les veus de Montserrat Seró i Ulrike Haller, acompanyades per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels sota la batuta del mestre Pedro Pardo.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte sentirem el concert del trio que el pianista alemany Michael Wollny lidera al costat del baixista Tim Lefebvre i del bateria Eric Schaeffer.

Francis Poulenc és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentirem el concert per a dos pianos i orquestra en re menor, FP61. És un enregistrament històric de l'any 1957 en què hi van participar Francis Poulenc i Jacques Février Pianos i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París sota la direcció de Pierre Dervaux.

0: Un enregistrament històric de l'any 1957 en què Francis Poulenc i Jacques Février piano amb l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París i sota la direcció de Pierre Dervaux ens oferien el concert per a dos pianos i orquestra en re menor FP61, obra de Francis Poulenc.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel, obra composta entre els anys 1919 i 1921. Ens acompanyen Jean-Jacques Cantoreau, violí, i Marie Fugifara, violoncel.

0: Maurice Ravel és l'autor d'aquesta sonata per a violí i violoncel, que hem sentit interpretada per Jean-Jacques Cantoreau, violí, i Mari Fujiwara, violoncel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya el concert per piano i orquestra número 1, opus 25, de Félix Mendelssohn, interpretat pel pianista Lang Lang i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 1, opus 25, de Felix Mendelssohn, interpretat pel pianista Lang Lang i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Sentirem ara a Catalunya Música la sonata per a violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3, de Ludwig van Beethoven, en la versió de Joseph Fuchs, violí, i Arthur Balzan, piano. És un enregistrament de l'any 1952.

0: S'acaba aquí la sonata per a violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3 de Ludwig van Beethoven, obra de l'any 1802, que hem sentit interpretada per Josef Fuchs, violí, i Arthur Balz en piano, en un enregistrament de l'any 1952.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir la rapsòdia hebraica per violoncel i orquestra Shlomo, d'Ernest Bloch. Els intèrprets són Pierre Fournier, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Alfred Wallstein.

0: Hem sentit la rapsòdia hebraica per violoncel i orquestra Shlomo, d'Ernest Bloch, interpretada per Pierre Fournier, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Alfred Wallenstein.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
1: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Homenatjarem Conxita Badia, una de les millors sopranos catalanes del segle XX, a qui la Guerra Civil va truncar la carrera artística. La recordarem just quan es compliran 51 anys de la seva mort i a través de l'esplèndid concert Les Introbables del festival Live Victoria amb les veus de Montserrat Seró i Ulrike Haller, acompanyades per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels sota la batuta del mestre Pedro Pardo.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, el joveníssim i virtuós violinista suec Daniel Losakovich interpreta

interpretarà una de les obres més compromeses del repertori, el concert per violí de Jan Sibelius. El tocarà amb un violí Stradivarius construït el 1713. Al capdavant de l'orquestra de la Ràdio Noruega hi haurà un altre artista, també molt jove, el director letó Aivis Gretas, que ja ha tret l'atenció amb actuacions a l'òpera de Göteborg o amb els seus debuts amb la Simfònica de Viena, la Simfònica de Göteborg, la Simfònica de la Ràdio Sueca, la Filharmonia de l'Elba NDR o l'Orquestra Mozarteum de Salzburg, entre d'altres. Aivis Gretas dirigirà una obra de nova creació, Flounce, de la finlandesa Lotta Venäkoski, i després del concert de Sibelius dirigirà la suite de danses de Béla Bartók. La Ràdio de Noruega comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat a la seva sala de concerts d'Oslo al setembre del 2023. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb la creació contemporània de la finlandesa Lotta Venäkoski, que com a compositora se l'ha descrit com a lírica modernista i postexpressionista. L'obra que ha triat Aivis Gretas va ser un encàrrec de la BBC i es va estrenar al Royal Albert Hall l'última nit dels proms del 2017 amb Sakari Oramo al capdavant de la Simfònica de la BBC. Porta per títol Flounce i, segons explica la compositora, de vegades és el títol el que comença a guiar les idees musicals d'una obra en curs. Lotta Venäkoski segueix dient: "Em van fascinar els significats diversos de la paraula anglesa flounce, tant el verb com el substantiu. Flounce significa moure's de forma impacient i enutjada i es refereix també al volant d'una tela, per exemple, d'una faldilla." La peça, doncs, conté gestos ràpids i també passatges més lleugers i lírics. El mateix tipus de dualitat el trobem en la forma en què Lotta Venäkoski combina un pols energètic amb una sensació d'espai en l'orquestració. Sentim com sona Flounce amb l'orquestra de la Ràdio Noruega dirigida per Aivis Gretas.

L'orquestra de la ràdio de Noruega, dirigida per Eivis Grethers, ens ha ofert l'obra de Lotta Venekoski Flowns, un encàrrec de Ràdio 3 de la BBC que es va estrenar al Royal Albert Hall el 2017 en un concert dels Proms de la BBC. Entra ara a l'escenari de la sala de concerts de la ràdio noruega el violinista de 22 anys, Daniel Losakovic, que el 2016 ja va signar un contracte amb la Deutsche Grammophon. Aleshores, amb prou feines, tenia 15 anys. Daniel Losakovic va néixer a Estocolm, a Suècia, i és de pare bielorrus i de mare kirguisa. Ha actuat als escenaris més importants del món i avui s'atura a Oslo per interpretar una obra molt estimada pel públic però que posa a prova el solista. És el concert per violí de Jan Sibelius. Aquest concert no és només una de les obres més famoses del compositor nacional finlandès, sinó que és també un dels concerts més famosos que s'hagin compost mai. I és que el llenguatge tonal característic finès de sons emboirats dona a l'obra un color molt singular, molt nòrdic, molt Sibelius. A tot això s'hi afegeix la veu del violí, diabòlicament virtuosa, que es desplega sobre un paisatge musical desolat. El resultat és una autèntica tempesta emocional. En conjunt, és una obra extàtica i alhora obsessivament intensa. Jan Sibelius el va compondre el 1903. Es va estrenar aquell mateix any a Berlín sota la batuta d'un altre gran compositor i molt considerat també com a director d'orquestra, Richard Strauss. Tot i que no va aconseguir notorietat immediatament, el concert de Sibelius s'ha convertit en una veritable obra mestra del repertori violinístic. Un autèntic cavall de batalla que exigeix una tècnica impecable al violinista que afronti el repte d'interpretar-lo. I avui aquesta enorme responsabilitat recau en aquest joveníssim solista de 22 anys, Daniel Losakovic, que tocarà amb el violinista

Stradivarius Exsansi del 1713 i cedit per la multinacional Moët Hennessy Louis Vuitton. És el concert per violí i orquestra en re menor opus 47 de Jan Sibelius.

Aplaudiments a la sala de concerts de la Ràdio Noruega pel joveníssim violinista de 22 anys, Daniel Losakovic, que amb el violí Stradivarius Exsansi del 1713 ha tocat el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, una intensa tempesta nòrdica. El concert de l'orquestra de la Ràdio Noruega, que dirigeix Ivis Gretters, s'acaba amb una obra de celebració. Béla Bartók va compondre el 1923 la suite de danses per celebrar el 50è aniversari de la unió de Buda i Pest, que va donar lloc a la capital d'Hongria, Budapest. La suite, que conté 6 danses, és resultat de les investigacions i de l'amor de Béla Bartók per la música folklòrica, tot i que les melodies són creacions pròpies del compositor hongarès. Això sí, inspirades en ritmes i melodies folklòriques d'origen hongarès, àrab i romanès. És la suite de danses de Béla Bartók.

0: Fins aquí la suite de danses de Béla Bartók, que hem sentit interpretada per l'Orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Eivis Grethers. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio Noruega a la seva sala de concerts d'Oslo al setembre del 2023 i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El joveníssim i virtuós violinista suec Daniel Losakovich ens ha ofert el concert per violí de Jan Sibelius i el director letó Eivis Grethers ha dirigit una obra de nova creació, Flaunts, de la finlandesa Lotta Venäkoski i després del concert de Sibelius, la suite de danses de Béla Bartók. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir el recull de Lieder Schwanengesang, el cant del cigne, la col·lecció pòstuma de Lieder de Franz Schubert, 14 Lieder que va compondre mesos abans de morir. Ens acompanyen Christian Gerhage, baríton, i Gerold Huber, piano.

És el cicle de Lieder Schwanengesang, el cant del cigne, d'Oig 957, el testament musical de Franz Schubert, publicat el 1829, l'any després que morís. Ens acompanyaven Christian Gerhage, baríton, i Gerold Huber, piano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
4: Des del Festival Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte sentirem el concert del trio que el pianista alemany Michael Wolny lidera al costat del baixista Tim Lefebvre i del bateria Eric Schaeffer.

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de la relació entre música i llengua. I ens preguntem què pot fer la música per potenciar el català. I què en diran les empoderades?
1: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a català.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

de Claude Debussy podrem sentir tot seguit el quartet de corda en sol menor opus 10, una obra de l'any 1893 que ens ofereix el quartet Arcanto.

0: Claude Debussy va compondre el quartet de corda en sol menor, opus 10, l'any 1893. L'hem sentit en la versió del quartet Arcanto.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir la Simfonia Espanyola, opus 21, d'Eduard Lalo, interpretada pel violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París, dirigida per Gheorghe Enescu.

0: Hem sentit la Simfonia Espanyola Opus 21 d'Eduard Lalor en la versió del violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París dirigida per Georg Enescu.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: Directe a l'òpera. L'audició, comentada, d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera. Amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda i benvinguts al programa, que avui el dedicarem a homenatjar Conxita Badia, una de les millors sopranos catalanes del segle XX, a qui la Guerra Civil Espanyola va truncar la seva carrera artística. Just avui es compleixen 51 anys de la mort de la cantant, pianista i compositora. Una dona valenta, amb personalitat discreta i amb un ferm compromís amb la música i la pedagogia. La recordarem a través de l'esplèndid concert Les Introbables, que no són altres que Conxita Badia i Victòria dels Àngels, dues sopranos de generacions diferents, ambaixadores de la música catalana, que van compartir un repertori comú. Conxita Badia va ser admirada pels compositors de la seva època, de qui va estrenar moltes cançons, com és el cas d'Enric Granados, de qui va ser deixeble predilecte. El compositor lleidatà la va guiar en la seva adolescència. També va estrenar cançons de Pau Casals, que la va agafar com a musa. I no és d'estranyar, perquè Conxita Badia posseïa una qualitat única, tant per la seva veu i dicció com pel seu extraordinari do expressiu, relatava el poeta i melòman Joan Alavedra a l'inici de la biografia que li va dedicar. Avui ens acostarem a aquesta figura, no prou coneguda, amb aquest concert de Les Introbables, que va programar la Fundació Victòria dels Àngels dins el cicle Life Victòria que organitza. El van protagonitzar Montserrat Seró, una de les sopranos catalanes a l'alça en l'àmbit

0: l'àmbit internacional, i Ulrike Haller, soprano sud-tirolesa, establerta a Catalunya, experta en el Lied. Les va acompanyar l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels sota la batuta del mestre Pedro Pardo, un dels nostres homes clàssics. El concert el va enregistrar Catalunya Música l'octubre passat al Paraninf de la Universitat de Barcelona amb l'equip format per Josep Aymí i Martí Cuní. Ara us el reproduirem tal com es va presentar amb l'assistència d'Oriol Pinart, que m'acompanya al control tècnic.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut a Catalunya Música.
0: El programa del concert Les Introbables es va endinsar en el repertori en comú que compartien Conxita Badia i Victòria dels Àngels. Les dues cantants mai van coincidir en un mateix escenari d'un concert oficial, però sí a casa d'un mecenes privat. Això ho descobrirem al final. Abans, i per començar, quatre delicioses cançons de Franz Schubert, el compositor que va transformar l'art de la cançó. Va redefinir la relació entre paraules i música i va elevar el gènere del Lied a la màxima categoria. Un gènere on es va prodigar i molt Conxita Badia. La primera peça que sentirem és En Sílvia, a Sílvia. Schubert va compondre aquest Lied a partir d'un text de Shakespeare on es canten les nombroses qualitats de la perfecta Sílvia. L'interpretarà la soprano subtirolesa Ulrike Haller, tot una experta en el Lied alemany, acompanyada per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, que dirigeix Pedro Pardo.

La soprano Ulrike Haller va continuar amb l'emotiva cançó Du bist die Ruhe, Tu ets el repòs, poema que ens remet indirectament a una experiència emocional traumàtica. El poeta prega a la seva estimada que desterri tot el dolor del seu cor.

Ara, la veu de la soprano Ulrike Haller ens portarà la tercera de les quatre cançons de Franz Schubert, que van encetar al concert Les Introbables per commemorar l'aniversari de la mort de la soprano Conxita Badia. Acompanyada per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, sota la batuta de Pedro Pardo, interpretarà Im Hain, a l'Arbereda.

I per acabar amb les cançons de Schubert, la que tradicionalment tancava les anomenades vetllades schubertianes. Andy Music, a la música, en la veu altre cop de la soprano Ulrike Haller.

Aplaudiments per a la soprano Ulrike Haller, que ha cantat de manera impecable aquestes quatre cançons de Franz Schubert. L'acompanyada a l'Orquestra

0: Sinfònica Victòria dels Àngels, sota la batuta del mestre Pedro Pardo. Així va arrencar el concert Les Introbables, dedicat a la soprano Conxita Badia, de qui avui es compleixen 51 anys de la seva mort i que estem recordant el programa.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: El concert va continuar amb una peça molt especial en la trajectòria de Conxita Badia. És la cançó del Solveig, d'Edvard Grieg, una de les més populars del compositor noruec. El dramaturg Henrik Ibsen va demanar a Edvard Grieg que compongués les cançons per a la seva peça teatral irònica sobre la vida aventurera de l'antiheroi Peer Gynt. I entre aquestes destaca la cançó de Solveig. És la primera cançó que Conxita Badia va cantar en només 16 anys. Ara la sentirem en la veu de la soprano Ulrike Haller, acompanyada per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, que dirigeix Pedro Pardo, que tornaven a sortir al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Aquí teniu la famosa cançó de Solveig, d'Edvard Grieg.

Inspirada partitura aquesta que acabem de sentir, la popular cançó de Solveig, d'Edvard Grieg, que va donar peu sense interrupció a les 6 cançons del mateix compositor. Són cançons que Victòria dels Àngels va cantar en diverses ocasions i que el concert Les Introbables va encabir al programa. Les 6 cançons, breus, estan basades en textos de poetes alemanys. La primera que obre la col·lecció és Gruß, Salutacions, i ho fa amb una alegre salutació a la primavera. La segueix la meditativa Derens Gedanke Mein. Hi havia una vegada el meu pensament, que busca la pau per alliberar-nos dels turments de l'amor. La tercera de les 6 cançons és Lauf der Welt, el curs del món, a la part central de la qual aboca els petons. L'amor i la tendresa continua amb Die Verschwiegene Nachtigall, on el cant del rossinyol acompanya la trobada dels amants. A la melancòlica Zur Resentiet, el temps de les roses, sobre versos de Goethe, s'hi expressa el mal d'amors. La col·lecció de les 6 cançons d'Edvard Grieg es tanca amb l'explosiva Ein Traum, un somni, on s'aboca la passió amorosa que posa a prova qualsevol cantant. En aquest cas, la soprano Ulrike Haller, que serà l'encarregada d'interpretar-les, acompanyada per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, sota la batuta del mestre Pedro Pardo.

0: Les sis cançons d'Edvard Grieg interpretades per la soprano subtirolesa Ulrike Haller, una cantant que porta el lit a les venes. Com Conxita Badia, una de les millors sopranos catalanes del segle XX, de qui avui es compleixen 51 anys de la seva mort i a la qual dediquem el programa.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Conxita Badia tenia un do especial per involucrar-se a primera vista en la poesia i en la cançó. Això va enamorar poetes com Ventura Gassol, Apel·les Mestres i Tomàs Garcés, i cantants com el tenor Francesc Vinyes, que li dedica l'art del cant amb aquestes paraules. A la més perfecta liederista que jo mai he sentit, oint-la, hom es pregunta, els àngels cantarien amb tanta perfecció? I aixecava, és clar, admiració entre els compositors de la seva època. Pau Casals, el seu segon gran mestre després de la mort d'Enric Granados. El violoncel·lista, ja amb 80 anys, li va dir per carta: tot el que he escrit per a veu de soprano ho he fet pensant en tu. Tot, així doncs, et pertany. Hi va haver altres compositors que elogiaven Conxita Badia: Robert Gerhard, en qui va tenir una llarga amistat, Xavier Montsalvatge, Eduard Toldrà, de qui ara sentirem dues peces seves. La primera, Nocturn, el segon moviment de Vistes al mar. La interpretarà l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, que condueix el seu mestre titular, Pedro Pardo.

Nocturn, el segon moviment de Vistes al mar, d'Eduard Toldrà, gran referent del noucentisme musical català que, com molts altres joves compositors de la seva època, va escriure per a Conxita Badia, pensant en la seva veu i el seu talent. És el cas de la cançó Maig, la següent obra programada al concert Les Introbables, que us estem oferint aquesta tarda i que Catalunya Música va enregistrar l'octubre passat al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Aquesta cançó de Toldrà, Maig, amb lletra de Trinitat Catasús, la interpretarà la soprano lleidatana Montserrat Seró, una de les veus joves amb més projecció del panorama líric del país. El públic que va assistir al concert la rebia així en la seva primera intervenció, acompanyada pels músics de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels en direcció de Pedro Pardo.

Veu càlida, amb una musicalitat refinada, la que té la soprano Montserrat Seró, que ha cantat la cançó Maig, d'Eduard Toldrà, en aquest concert dedicat a la figura de la soprano Conxita Badia. Tal era l'admiració d'Eduard Toldrà per Conxita Badia que va esperar 11 anys perquè li estrenés una obra seva que havia merescut el Premi Isaac Albéniz, just abans de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola el 1936. Era La rosa als llavis. Toldrà la va tenir guardada en un calaix

0: esperant que Conxita Badia, compromesa amb la República, tornés de l'exili. Un exili que la va dur primer a París, amb les seves tres filles petites. Allà es va trobar amb un bon grapat de directors d'orquestra que li van organitzar concerts i que la van portar per Bèlgica, Holanda i Suïssa. Pau Casals, també exiliat, li va aconsellar marxar d'Europa, amenaçada pel nazisme. Se'n va anar a Llatinoamèrica, al Brasil, on el seu marit, un constructor, va decidir provar a fer fortuna a Amèrica. Plegats van arribar a l'Argentina, on es va convertir en estreta col·laboradora de Manuel de Falla, el seu tercer gran mestre. A la seva tornada a Barcelona, el 1946, va enfocar la seva carrera a la docència, sent Montserrat Caballé la seva alumna més destacada. El món cultural català, castigat i perseguit pel franquisme, va poder festejar el seu retorn a casa. Va ser amb un concert al Palau de la Música Catalana, on ara sí va estrenar La rosa als llavis, de Toldrà.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Qui va descobrir Conxita Badia, però, com una cantant excepcional, va ser Enric Granados, quan era una nena. Era alumna de piano de la seva Acadèmia de Música a Barcelona. La va sentir cantar en una lliçó de solfeig com si interpretés una ària d'una òpera. Des d'aleshores, la veu de Conxita Badia va ser el seu instrument vocal i Granados li va dedicar moltes de les seves cançons que Badia va estrenar. És el cas de Canciones Amatòries, un recull de 7 cançons que de seguida sentirem. Abans, l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels interpretarà l'intermezzo de l'òpera Goyescas, que Granados va compondre en una nit, poc abans de la seva estrena el 1916 al Metropolitan de Nova York.

Cuidada interpretació la que ha dirigit el mestre Pedro Pardo de l'intermezzo de l'òpera Goyescas, una de les obres més conegudes de la música d'Enric Granados. Per la seva bellesa extraordinària, sovint s'ofereix com a peça independent. Ara sí, Canciones Amatòries, el recull de 7 cançons que va compondre Enric Granados a partir de poemes que parlen, esclar, d'amor. D'amors que fan mal perquè no es poden compartir, d'amors abandonats, d'amors exultants o de balls que sedueixen. Els textos són tots de la mateixa època, dels segles XVI i XVII, i de diferents autors, alguns de molt coneguts. La lletra de les dues primeres cançons, Llorat corazón que tenéis razón i Iban al Pinar, són de Góngora. L'autor de la tercera, No lloréis, ojuelos, és de Lope de Vega. La quarta cançó, Descúbrase el pensamiento, s'atribueix al Comendador Ávila. I les tres últimes, Mañanica era, Mira que soy niña i Gracia mía, són d'autors anònims. Les sentirem interpretades per la soprano Montserrat Seró, que està acompanyada per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, amb Pedro Pardo a la batuta.

És el recull de les 7 canciones amatòries d'Enric Granados, que la soprano Conxita Badia va estrenar el 1915 a Barcelona, acompanyada al piano pel mateix compositor. Avui les hem sentit interpretades per la soprano lleidatana Montserrat Seró, acompanyada per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, dirigida pel mestre Pedro Pardo. Rebien aquests aplaudiments del públic que va assistir al concert Les Introbables, dedicat a Conxita Badia i Victòria dels Àngels, dues figures importantíssimes que van triomfar tant a casa com a fora i que van saber fomentar la nova creació. Un concert que, d'acord amb el programa, havia d'acabar aquí. Però hi va haver una propina musical que va reunir a l'escenari del Paraninf de la Universitat les dues sopranos que hem sentit, Montserrat Seró i Ulrike Haller. Van reviure un moment únic i molt especial: l'actuació de Conxita Badia i Victòria dels Àngels juntes. Les dues no van coincidir mai dalt d'un escenari en un concert oficial, però sí que ho van fer a casa d'un mecenes en una festa privada. L'anfitrió de la casa els va demanar que interpretessin el duettino Canzonetta Solaria del tercer acte de Les noces de Figaro, de Mozart. És un duet de curta durada, una petita joia que ara gaudirem amb les veus de Montserrat Seró i Ulrike Haller i l'orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, sota la batuta de Pedro Pardo.

0: Quina delícia de duetino, canzonetta solària, de les noces de Figaro, de Mozart, que han interpretat les sopranos Montserrat Seró i Ulrike Haller, acompanyades per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels i dirigides pel mestre Pedro Pardo. Les dues cantants ens han fet reviure aquell moment únic que pocs van poder gaudir, el de l'actuació conjunta de les sopranos Victòria dels Àngels i Conxita Badia en una festa privada organitzada per un mecenes. Aquest duet de curta durada va ser el colofó d'un extraordinari concert, el de les introbables del cicle Live Victòria, que es va fer a l'octubre al Paraninf de la Universitat de Barcelona i amb el qual avui, dia que es compleix 51 anys de la mort de Conxita Badia, hem volgut reivindicar la figura no prou reconeguda d'una de les millors sopranos catalanes del segle XX. Podeu recuperar-lo de manera íntegra a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Dilluns, atenció, serem al Gran Teatre del Liceu per oferir-vos en directe Werther, de Jules Massenet, amb el debut del tenor basc Xavier Anduaga en el paper del malaguanyat heroi de Goethe. Fins aleshores, que acabeu de passar un feliç cap de setmana amb bona música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició, comentada, d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera. Amb Xavier Montagut. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'Ocell de Foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte sentirem el concert del trio que el pianista alemany Michael Wollny lidera al costat del baixista Tim Lefebvre i del bateria Eric Schaeffer.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
5: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
4: I aquesta setmana...
6: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son.
7: A woman sweet.
5: Johnny Mercer i Diane Warren. 90 anys de cançons al cinema.
4: El violí vermell.

sentim Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano, interpretant el duet per violí i piano de La Pàtria, de Vedri Hasmetana.

0: Hem sentit el duet per violí i piano de La Pàtria, de Bedřich Smetana, interpretat per Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua amb el concert per dos teclats número 2 en la menor d'Antoni Soler, que ens interpreten Bruno Bofis, orga, i Elisabeth Herr-Desi, clavecí.

0: Hem sentit el concert per dos teclats, número 2 en la menor, d'Antoni Soler, interpretat per Bruno Bofis, orga, i Elisabeth Herdesi, clavecí.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Tot seguit ens acompanyarà l'obra Raise the Roof per timbales i orquestra, en una versió per timbales i banda, música de Michael Dougherty, que interpreten Todd Quinlan, timbales, i els membres del Rogers Wind Ensemble dirigits per William Byrds.

0: Acabem de sentir l'obra Raise the Roof, en la versió per timbales i banda de Michael Dougherty, en la versió de Todd Quinlan, timbales, i els membres del Rutgers Wind Ensemble dirigits per William Byrds.
1: Catalunya Música.

Ara donarem pas als quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en l'orquestració de Maurice Ravel que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Valeri Gergiev.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valery Gergiev, ens ha interpretat els quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky en l'orquestració de Maurice Ravel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la tercera part de l'oratori Santa Lyudmila, opus 71, d'Antonín Dvořák, interpretat per la soprano Eva Urbanová, en el paper de Lyudmila, la mezzosoprano Bernarda Fink serà Svatava, el tenor Stanislav Matis interpretarà el paper de Borisov i el tenor Alex Brishain en el paper de Rolnik, entre d'altres, amb el Cor de Nens de Praga, el Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra Filarmònica de Praga sota direcció de Jaroslav Vrítslík.

0: Hem sentit la tercera part de l'oratori Santa Liudmila, opus 71 d'Antonín Dvořák, en la versió de la soprano Eva Urbanová, la mezzosoprano Bernarda Fink, el tenor Stanislav Matis i també el tenor Alice Brischein, entre d'altres, amb el cor de nens de Praga i el cor i l'orquestra filarmònica de Praga sota direcció de Jaroslav Vrichilik.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: A continuació us convidem a sentir els proverbis festius i commemoratius opus 109 de Johannes Brahms, tal com els interpreten el cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber.

El cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber, era l'intèrpret d'aquests proverbis festius i commemoratius, opus 109, de Johannes Brahms.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir el poema simfònic El Moldava, del cicle La meva pàtria, de Bedřich Smetana, en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Rafael Kubelik.

0: Hem sentit el poema simfònic El Moldava del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Continuem amb La gran fuga per quartet de corda en si bemoll major opus 133 de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpreta l'Artemis Quartet.

0: Era Punto de Habanera, la segona de les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge, interpretada per la soprano Mercedes Gancedo i la pianista Beatriz Miralles.
1: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...
5: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son.
4: Johnny Mercer i Diane Warren, 90 anys de cançons al cinema.
3: El violí vermell.
6: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació entre música i llengua. I ens preguntem què pot fer la música per potenciar el català. I què en diran les empoderades?
7: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...

0: El debut absolut del tenor Xavier Anduaga com a Werther, de Jules Massenet, l'heroi romàntic per excel·lència, un rol emblemàtic que ha encantat primeres figures de la lírica. Acompanyat per la mezzosoprano alemanya Christina Stanek, dirigits pel mestre hongarès Henrik Nanasi.
1: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. A les sessions del mes de maig viatjarem fins l'edició passada del festival Jazz Bàltica. Des de l'any 90, aquest festival alemany reuneix músics de l'escena internacional a la zona de vacances de la costa bàltica, coneguda com a Timmendorfer Strand, prop de la ciutat de Lübeck. És un intens programa que concentren en l'última setmana del mes de juny. El músic que protagonitza el concert que recuperarem avui és el pianista alemany Michael Bolny, un músic que havia començat la seva carrera en l'àmbit clàssic i que es va decantar cap al jazz impactat per la música de Keith Jarrett. Va seguir la seva formació a Würzburg amb el pianista i compositor de jazz Chris Beyer, que és qui li va aconsellar de seguir el seu propi camí, una recomanació que Bolny ha seguit des d'aleshores a cadascun dels seus projectes, especialment el de trio, aquesta banda que des del 2015 lidera amb el bateria Eric Schaeffer i el baixista Tim Lefebvre. Amb ells crea una música que combina ritmes explosius, paisatges sonors delicats i sons experimentals en una síntesi de Thelonious Monk, Nirvana i Karlheinz Stockhausen. Síntesi curiosa que sentirem avui en un concert que s'estructura en una hora ininterrompuda de música. És una conversa a tres bandes que, partint d'idees originals de tots tres músics, s'obre en direccions molt diverses, això sí, sempre a partir de l'art de la improvisació. La ràdio del nord d'Alemanya, amb seu a Colònia, és l'emissora oficial del Jazz Bàltica i és també l'emissora que ens ha fet arribar la gravació que sona avui al programa.

Des de l'escenari del Timmerdorfer Strand, just davant de la costa bàltica alemanya, aquí teniu el trio de Michael Volny, piano i teclats, Tim Lefebvre al contrabaix i Eric Schaeffer a la bateria. Comença el concert.

Ovació llarguíssima per al pianista Mikhail Voljny i el seu trio, Tim Lefebvre al contrabaix, Eric Schaeffer a la bateria. Els músics han anat enllaçant temes propis i melodies prestades en aquest recorregut intens que ha acabat amb una de les composicions de l'àlbum Weltraum, un dels treballs d'inspiració onírica de la banda. Mikhail Voljny donava ara les gràcies al Festival Jazz Bàltica per aquesta invitació i proposa de tancar l'actuació amb una propina. Serà una cançó de la cantautora nord-americana Anne Erin Clark, coneguda amb el sobrenom artístic de St. Vincent, que es diu Wayneton.

Balada de la cantautora St. Vincent, aquest Huey Newton, amb la propina per tancar el concert del trio del pianista Mikhail Voljny. Un recorregut per la música d'aquesta banda que ha creat un so propi a partir de la hibridació entre la improvisació jazzística i altres llenguatges. Voljny, que es defineix com a pianista improvisador interessat en l'intercanvi i la dinàmica de grup, és un músic amb una extraordinària i inventiva, admirador de Jarrett, de Coria, de Paul Bley o Brad Meldau, però també de la música d'Alban Berg, Sufjan Stevens o fins i tot de la banda canadenca Timber Timber. A més de gran lector de poesia, amb un interès especial pels universos ombrívols del romanticisme que també incorpora a les seves propostes. Un trio, aquest que hem estat sentint avui, que té una habilitat especial per funcionar com un sol instrument en tempos, dinàmiques i estats d'ànims, com han demostrat en aquesta actuació el Jazz Bàltica 2025, que va gravar a la ràdio del nord d'Alemanya el 27 de juny passat.

0: Doncs aquí acomiadem l'actuació de Mikhaïl Voliny, Tim Lefebvre i Eric Schoeffer. La setmana que ve, més música des del jazz bàltica, amb el concert del quartet del trompetista ganès resident als Països Baixos, Peter Smuach. Us hi espero amb en Josep Aymí, company imprescindible per crear aquestes sessions. Bona setmana.
1: El Jazz en Viu, al Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb la companyia del baríton Thomas Hampson, amb l'orquestra de cambra St. Paul, dirigida per Hugh Wolf, ens oferirà les cançons antigues americanes d'Aaron Copland.

sentit les cançons antigues americanes d'Aaron Copland, interpretades pel baríton Thomas Hampson i l'orquestra de cambra St. Paul dirigida per Hugh Wolf.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Robert Schumann per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, una obra de l'any 1842 que ens ofereixen tot seguit Marta Argerich, piano, Renaud Capuçon, violí, Lydia Kem, viola i Gauthier Capuçon, violoncel.

0: Robert Schumann és l'autor d'aquest quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, que hem sentit en aquest enregistrament a càrrec de Marta Rejeric, piano, Renaud Capisson, violí, Lida Kemp, viola i Gauthier Capisson, violoncel.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara ens acompanya la suite per orquestra número 3, en re major, número de catàleg 1068, de Johann Sebastian Bach, una de les quatre suites per orquestra que ens han arribat del mestre alemany. La número 3 ens l'oferirà

0: L'Acadèmia de Música Antiga de Berlín amb instruments originals ha interpretat la suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música els quatre moviments per a quartet de corda Opus Postum 81 de Felix Mendelssohn. En sentim la versió del quartet Isaïe.

Hem sentit la cantada humana Pues a Gloria Amante de Francisco Hernández i Llana. L'interpretaven les sopranos Mariví Blasco i Beatriz Lafont amb l'harmonia del Parnàs que dirigia Marian Rosa Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77, de Johannes Brahms, obra de l'any 1878. Ens acompanyen Julia Fischer, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam, sota la direcció de Jacob Kreitzberg.